0: crec.
1: Rap Matí, amb Rosa Díaz.
2: Molt bon dia, benvinguts, benvingudes de nou a la sintonia del 107.2 de la FM a través de Rap 107, si us acabeu d'incorporar en aquests moments del matí, són les 8 en punt. Si fa estoneta ja que esteu amb nosaltres, doncs igualment moltíssimes gràcies per continuar, per seguir junts. Camiarà cap a les 9 del matí d'aquesta jornada de dijous d'aquest 23 de juliol de 2026. En aquests moments, als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre hores d'ara s'enfila ja fins als 22 graus i mig, la humitat al 64% i la pressió atmosfèrica a 1.001 hectopascals. Així comencem aquesta nova horeta a Rap Matí i a partir d'ara, a més de tota la bona selecció musical, informació puntual i en directe a través de Rap 107. Molt bon dia.
1: Al matí, a Rap 107.

Avui és dijous, és 23 de juliol de 2026. Hem de dir que el sol ha sortit a les 6 hores 38 minuts, es pondrà a les 21 hores 17 minuts. Felicitem les persones que avui celebrin el seu santoral. Avui és Santa Brígida, Sant Bernat, Santa Zaida i Santa Zoraida. Felicitats! En quant a aquells apunts savis interessants, aquesta agenda sàvia que recull tota aquesta tradició i cultura popular. Avui, per exemple, abans de recordar-nos que el pròxim mes d'agost, per cert, apunteu al vostre calendari, el 12 d'agost hi ha eclipsi total de sol. A banda d'això, també ens en recorda, precisament ens parla de l'eclipsi de sol des del terrat. En Josep Lluís Pellicer va dibuixar una família seguint un eclipsi. En aquell temps, el dibuix, això era cap a l'any 1900, en aquell temps el dibuix al natural feia la funció de l'actual fotografia. En Pellicer va publicar escenes de guerres com la turco-russa l'any 1877, als diaris més importants de tot el món. L'any 1912, Catalunya va viure un eclipsi solar total, com el que viurem, com us dèiem, el proper 12 d'agost. Per una estona al dia es fa de nit, però atenció, per mirar l'eclipsi cal protegir els ulls amb vidres especials, no oblideu. Mireu, l'any 1912 el Jaume tenia 10 anys, assabentat pels diaris de l'eclipsi. Va fumar un vidre per mirar el sol, però la protecció no era prou bona i per poc perd la vista. Durant mesos es va curar cremades als ulls amb aigua d'esbarceroles. Molt de compte a l'hora de mirar l'eclipsi de sol que arribarà el 12 d'agost, un eclipsi total de sol.

0: I ja que parlem de l'eclipsi, també us en recordem que enguany, com us acabem de comentar, i ja sabeu segurament, serem testimonis d'aquesta efemèride astronòmica molt especial. El 12 d'agost viurem aquest eclipsi total solar, visible des de Catalunya i des de tota la península Ibèrica. Un esdeveniment com aquest no succeïa des de l'any 1912. Cada dia més persones s'aficionen a mirar el cel. No cal telescopi, en aquest cas, per mirar a diari i admirar el cel. N'hi ha prou amb uns prismàtics astronòmics per ser testimonis de les meravelles còsmiques. Sortim de nit una estona en un indret sense contaminació lumínica, contemplem la volta celeste, aprenem a localitzar l'estrella polar per orientar-nos i aviat identifiquem planetes i constel·lacions. Mirar el cel estrellat ens situa, ens asserena i ens redimensiona. Quan mirem el cel, ens sentim integrats en les extraordinàries forces que regeixen l'univers. Sabem que literalment estem fets de pols d'estrelles. Paradoxalment, moltes de les estrelles visibles amb telescopi ja no existeixen fa milers d'anys. La immensitat del cosmos ens fa sentir humils i partícips d'un misteri insondable. Això sí, de cara al 12 d'agost, recordeu, si voleu mirar l'eclipsi total de sol, importantíssim protegir els nostres ulls. Apunts interessants, saviesa popular que recull la nostra agenda i que repassem i compartim a diari aquí a RAC Matí.
1: Cada dia, de 8 a 1, RAC Matí, a RAC 107.

0: Comença el dia ben informat. De dilluns a divendres, de 8 a 1, RAC Matí. L'estat de la circulació a la xarxa viària catalana en connexió amb el RAC.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous, destacant que tenim diverses incidències actives arreu de la xarxa viària catalana. Comencem mencionant un accident que talla la calçada en dos sentits de la marxa des d'ahir a la tarda a l'altura d'Alió, a la C-51Z. També tenim un segon accident, en aquest cas a la T-331 a Freginals, que obliga a obrir un pas alternatiu en dos sentits de la marxa. Per altra banda, també tenim una tercera incidència, en aquest cas una avaria activa a la AP-7 entre Aiguaviva i Vilablareix, on està un carril de circulació en sentit sud. Més enllà d'aquestes incidències, continuem també amb retencions habituals intenses, sobretot al vessant nord i Besòs de Barcelona, al nus de la Trinitat. Hi ha retencions intenses que, per totes les vies principals de retruc, afecten també a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al vessant Vallès també tenim retencions, en aquest cas a la C-60, a l'altura d'entre Sant Agnès de Malanyàs i també la Roca del Vallès, en sentit nord, però també a la AP-7 hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en sentit sud, però també un quilòmetre de cues a l'altura de Cerdanyola, en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Els matins a RAC 107 FM, amb Rosa Díaz.

0: Escolta la fórmula de RAC Matí. Música i informació de 8 a 1. Els titulars de la premsa del dia.
1: Moment a RAC Matí de repassar els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dijous, aquest 23 de juliol de 2026. Comencem repassant elpaís.com, que obre avui la seva primera plana parlant de la ministra de Sanitat, Mònica García, que es mostra convençuda de que la nova llei del tabac serà aprovada en el Congrés i espera millorar el test durant la tramitació.

Les lògiques partidistes no han d'aturar una llei que busca evitar 140 morts mínim diàries. És un dels temes importants que obre aquesta portada del País i en aquesta línia, més titulars, ni fumar ni vapejar. La nova llei del tabac que reconeix el dret a estar al carrer sense fum respon a una prioritat per la salut pública. La lluita desequilibrada d'Europa contra el tabaquisme. Les restriccions varien entre els països. Alemanya, per exemple, permet fumar en bars i el Regne Unit veta la venda de tabac als nascuts a partir de l'any 2009. La guerra al tabac amb la recaudació de les cigarretes i els vapejadors amb màxims històrics. Hisenda va ingressar l'any 2025 més de 7.000 milions d'euros per les vendes de tabac, una de les xifres més altes, tot i la caiguda del seu consum. El mateix tema que obre aquesta portada de El País, amb l'espera de que aquesta nova llei del tabac sigui aprovada en el Congrés. Més temes a l'àmbit del cas Mango, del cas Isaac Andic, de la confrontació a les 7 cronologies dels Andic, els perills de les abraçades pseudociències. Els experts alerten de que les intervencions psicològiques poden tenir efectes secundaris si es fan malament i sense personal qualificat, que últimament sembla que s'està donant molt, segons també apunten els experts. Una testimoni inesperada qüestiona la declaració de Jonathan Andic i torpedeja la seva defensa. Les revelacions d'una col·laboradora de la terapeuta familiar afegeixen pressió sobre el fill d'Isaac Andic. Més temes de l'actualitat. Un impagament d'uns 6 milions d'euros posa a Ola Luz a punt de la inhabilitació. Transició estudia treure-li el permís per vendre electricitat pel seu deute amb Endesa, Iberdrola i Naturgy. Parlem de Donald Trump, que es disposa a avivar la guerra comercial amb nous arancels a diferents desenes de països. Els Estats Units ultima l'aprovació de nous gravàmens a la importació per substituir les taxes aprovades després del revés del Suprem que caduquen aquesta setmana. El president dels Estats Units autoritza un pacte nuclear que permetria a Aràbia Saudí enriquir urani. L'acord es circumscriu a l'ús civil de l'energia, però els seus crítics temen que permeti a Bin Salman buscar la bomba atòmica. Parlem de política al nostre país. La prioritat nacional pactada per PP i Vox que amenaça amb discriminar militars i altres professions amb alta mobilitat. Les associacions de les Forces Armades adverteixen de que els canvis de destinació els impedeixen complir el requisit d'arraigament exigit per accedir a una vivenda pública. La fase final dels Kitchen evidencia l'estratègia conjunta de la cúpula d'Interior de Rajoy per exculpar-se. La defensa de l'exministre Fernández Díaz recorda que Cospedal va quedar fora del judici, tot i les referències a ella en les agendes d'en Villarejo. En l'àmbit de successos, almenys 8 persones ferides, 2 d'elles greus, per una explosió de gas a la plaça de Sants, a Barcelona. El sinistre s'ha produït per un escap de gas, un escapament de gas, a les obres d'accessibilitat de l'estació del metro de la línia L5.

El fiscal federal destituït per Donald Trump menys d'una hora després d'assumir el càrrec presenta una demanda. Roger Rogoff sosté que el seu comiat en va violar la llei i la Constitució. L'ambaixador de la Unió Europea a Londres diu no pot haver un desenganxament del Regne Unit i Brussel·les. El diplomàtic espanyol Pablo Serrano ha viscut el reseteig de les relacions entre totes dues bandes que el Brexit va fer malbé. A l'àmbit econòmic també parlem avui del Banc Central, que deixarà els tipus sense canvis però sense perdre la vista al cost creixent de l'energia. El mercat dona per fet que no hi hauran pujades en la reunió d'avui i eleva la seva aposta a una nova pujada al mes de setembre. El tancament temporal de la botiga de Callao redueix les vendes de Fnac a tota Espanya al menor nivell des de l'any 2003. I acabem parlant del gran monestir espanyol de Cluny, que desenterra el seu claustre medieval. Sant Zoilo, a Palència, exposa capitells romànics rescatats del subsol que permeten conèixer millor el seu llegat de l'ordre francesa a la península. Al Punt Avui, els seus titulars de portada. Ara parlant de que ha estat interrompuda la circulació a la R2, R2 Nord i R11 per un esfondrament a les obres del soterrament de Montcada ahir a última hora. Encara en l'àmbit de successos, 8 ferits per una explosió de gas en unes obres del metro a la plaça de Sants de Barcelona, amb diferents ferits de consideració. Més incidències. Tallen la RL4 al pas per Calaf per una avaria en els sistemes de senyalització. Brussel·les diu que són l'ANA i el Tribunal de Comptes qui han d'aplicar la sentència del Tribunal de Justícia Europeu. Amnistien els síndics electorals a l'1 d'octubre després d'anys de persecució judicial. Interior multa 3 independentistes per haver provat d'entrar al parc de la Ciutadella. Illa admet un problema amb l'execució d'inversions de l'Estat a Catalunya. Zapatero concedeix avui a Ràdio Televisió Espanyola la primera entrevista després d'haver declarat com a investigat en el cas Plus Ultra. Desarticulen una xarxa que distribuïa armes sota en demanda dirigida des de la presó. Protecció Civil assenyala avui dijous com el dia de màxim risc d'incendi forestal a tot Catalunya. Alerta. El Parlament aprova part del dictamen de la Comissió d'Investigació sobre la DGAIA. Una economia diversa i innovadora marca el límit al sud. La comarca del Montsià reclama millors infraestructures per seguir creixent, però conservant l'equilibri territorial que ha aconseguit crear. La innovació pren la paraula al Montsià. La Vanguardia, els seus titulars de primera plana aquest en dijous, obre parlant de que Espanya crema la Mierla, desolació i indignació per un dels grans incendis, els més grans incendis d'Espanya. Evacuades diferents urbanitzacions de Madrid per l'incendi a Almorox. Catalunya en alerta màxima per risc d'incendi des d'avui fins al cap de setmana. Sota l'ombra de la corrupció, Zapatero s'explica a la televisió després de la declaració acusatòria del seu amic. Si parlem d'infraestructures, un esborrany engolleix una grua en les obres del soterrant del soterrament de Montcada i Reixac. També parlem a Barcelona, una explosió de gas ha causat 8 ferits, 2 d'ells greus, en unes obres en el metro de la plaça de Sants. L'incident afecta l'intercanviador entre les línies L1 i L5, on actualment s'executen feines de millora d'accessibilitat. Durant 30 anys, Washington anuncia un acord nuclear amb Aràbia Saudita que podrà enriquir urani.

0: Acabem fent un cop d'ull als titulars que destaquen a la portada del Periódico de Catalunya. Obre parlant dels preparatius festius. El celler Antoni Falguera serà el pregoner de les festes de la Mercè a Barcelona el mes de setembre. Jaume Colboni va presentar ahir les novetats de la Festa Major de Barcelona, va revelar també el cartell oficial i va confirmar que Xangai serà la ciutat convidada en aquesta edició, que se celebrarà del 23 al 27 de setembre. Altres titulars més breus, parlem del cas Plus Ultra. El govern espera explicacions de Zapatero, que avui trenca el seu silenci. Diem adeu, ha mort en Josep Vallverdú, la veu de la literatura infantil catalana, és dir Rovelló, i segur que us ve al cap. Parlem de tensió global. Els Estats Units, que pacten amb l'Aràbia Saudita, desenvolupar un programa nuclear. Crisi habitacional. PSOE i Sumar pacten ampliar 2 anys la congelació del preu del lloguer. Europa converteix el Moianès en un laboratori antiincendis. D'altra banda, risc d'èxode de barcelonins que busquen confort tèrmic. Un reclam turístic a París reobre la galeria del Louvre, que va ser escenari del robatori del segle. Són els temes importants que ocupen portada la premsa catalana aquesta jornada de dijous, aquest 23 de juliol de 2026. 15 minutets són els que ens separen de les 9 del matí.
1: De dilluns a divendres, Rap Matí. 5 hores amb la millor música i la informació. Més directa a Rap 107 FM.

0: Tot el que busques ho trobes a Rap Matí. Música, informació, la millor companyia. Cada dia de 8 a 1 a Rap 107 FM. El temps a Rap 107.
1: Fem un cop d'ull al temps on avança la previsió meteorològica. Pic de calor a l'interior i a ponent, al litoral i al prelitoral central, al marge. La calor serà moderada a la costa, però amb força xafogó. La calor molt intensa serà notícia a bona part de Catalunya, sobretot a l'oest i al nord. Avui, la previsió del temps d'aquesta jornada anuncia aquesta xafogó a la zona, sobretot de la costa, però sense registres excessius pel que fa al termòmetre. Calor intensa a la meitat oest de Catalunya, sobretot entre la terra ferma i la Vall de l'Ebre, on se superaran els 40-42 graus a causa de l'entrada de vent de l'oest i la presència d'aire molt càlid en altura. Calor més moderada a la zona litoral barcelonina, tot i que amb força xafogó. Al prelitoral la màxima fregarà els 35 graus. Cel enterbolit, presència de pols sahariana i a la tarda augment dels núvols baixos cap a la zona de la costa. Si mirem una miqueta més enllà, canvi de temps a partir del cap de setmana. El pas d'un solc d'aire fred en altura entre dissabte i diumenge obrirà les portes a un descens de la temperatura i a un repunt de la inestabilitat. S'esperen alguns xàfecs prop del Montseny dissabte a la tarda. Els ruixats podrien arribar a la costa, sobretot durant la nit de dissabte a diumenge. Un cop d'ull al temps, on avança la previsió meteorològica i en aquests moments als exteriors dels nostres estudis, la temperatura que ens està marcant el termòmetre a hores d'ara s'enfila ja fins als 23 graus i mig, la humitat al 60% i la pressió atmosfèrica a 1.001 hectopascals. Són 6 els minutets que ens separen de les 9 del matí. Continues amb nosaltres. Gràcies per seguir a través del 107.2 de la FM, a través de Rap 107. Molt bon dia.
0: Rap Matí. Desperta't amb nosaltres.

0: Escolta la fórmula de Rap Matí. Música i informació de 8 a 1.
1: Rap 107. Notícies.
2: La policia local de Parets del Vallès ha incorporat en les darreres setmanes a 7 nous agents per reforçar la plantilla i que funcionarà a ple rendiment durant aquesta pròxima festa major d'estiu. El passat dilluns, 20 de juliol, es va dur a terme l'acte de presentació oficial d'aquests nous agents al davant de les dependències de la policia local, a la zona del sector Ibeco, a la Volta. La presentació va estar presidida per l'alcalde de Parets, en Francesc Juzgado, i el regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, amb la presència de l'inspector en cap de la policia local de Parets, en Manu Díaz. Hem parlat amb el regidor de Seguretat Ciutadana, en Francesc de la Torre, i ell ens parlava d'aquests nous agents de la policia local de Parets, que també formaran part, com dèiem, del dispositiu de seguretat que trobarem a la festa major d'estiu aquest pròxim cap de setmana.
3: Desitjar molta sort als nous companys i companyes, no?, de la policia que els últims dies s'han incorporat a la nostra plantilla i que arriben en el millor dels moments, no?, com és el reforç a la festa major d'estiu. Una festa, doncs, amb un model realment molt efectiu, molt segur, i evidentment poden passar coses, però sempre comento, doncs, el gran dispositiu que la nostra plantilla prepara per les festes majors d'estiu. Portem uns anys, doncs, que hem reforçat tant en tema de seguretat, no?, doncs, de vigilància, com amb els nostres propis efectius, i per tant, doncs, una festa major en la qual, evidentment, per poder gaudir tots plegats, doncs, també és prioritari a la seguretat, no?, sobretot de cara a aquelles hores més altes de la nit. Per tant, doncs, donar-los la benvinguda. He vist que és una plantilla, doncs, els nous agents són molt joves, o bastant joves, i això està molt bé, no?, perquè ja tenim, doncs, combinem, no?, aquesta experiència, aquesta veterania, doncs, amb nous talents i companys que arriben, no?, amb molta il·lusió. I, per tant, hem volgut donar-los la benvinguda i molts ànims, perquè arriben uns dies que, evidentment, com és la festa major, que són dies meravellosos, que són dies il·lusionants, però que també són dies molt durs, amb moltes hores, i sobretot, doncs, allà és on hem de demostrar, doncs, aquest potencial, no?, que té la nostra policia local.
2: 7 nous agents al cos de la policia local de Parets, els agents que es van integrar al cos fa tot just 2 setmanes. La seva incorporació permetrà reforçar els dispositius i els serveis de seguretat previstos per a la festa major d'estiu. D'aquesta manera millorarà la prevenció, la vigilància i l'atenció a la ciutadania durant els diferents actes programats. Així mateix, la policia local podrà donar també resposta, una resposta més propera i eficient davant de qualsevol incidència que es pugui ocasionar.
1: Rap 107. Notícies.
0: L'autèntica ràdio de serveis és a Rap 107. Tots els matins, de 8 a 1, amb tot allò que et cal saber sobre una jornada de feina i tot el que pot resultar d'interès i d'utilitat. De dilluns a divendres, Rap Matí. Rap 107.

0: La policia local engega un dispositiu especial amb motiu de la festa major per garantir la seguretat, la convivència i el bon desenvolupament de tots els actes. Abans de desplaçar-vos, consulteu les afectacions al trànsit, tot escanejant el codi QR que trobareu els cartells, al programa de Festa Major i a la web de l'Ajuntament. Durant aquests dies, la policia realitzarà vigilància preventiva amb drons i s'habilitarà un punt d'informació de la policia local a l'edifici de l'Ajuntament, on us atendrem per resoldre qualsevol dubte o incidència. Us demanem que gaudiu de la Festa Major amb responsabilitat i, en cas d'emergència, truqueu al 112 o adreceu-vos als agents de la policia local. Des de la policia local, us desitgem una molt bona Festa Major.
1: Divendres 24 de juliol de Festa Major de Parets, a les 7 de la tarda, pregó a la plaça de la Vila. Retransmissió en directe a RAC 107 d'aquest pregó dedicat als 30 anys de les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i de diables Parets. És el dia que jo et vaig conèixer. El divendres 24 de juliol, pregó de Festa Major de Parets.

0: i parlem durant aquí a Rat Matí de diversos actes de la Festa Major de Parets. Ahir es va celebrar Veus de Parets i avui més actes, però en parlarem de diversos com el de dilluns i ja quan acabi a la Festa Major, el Gran Castell de Focs Artificials o el Piromusical, que es fa des de les pistes d'atletisme. I que ho fa a la pirotècnia Manel Estalella. Ahir vam entrevistar a un dels seus components, en Fèlix, de la pirotècnia Estalella, i això és el que ens deia d'aquest piromusical, d'aquest Gran Castell de Focs Artificial, que es podrà veure a Parets del Vallès.
1: Bueno, consisteix en un munt d'efectes, no?, que van al compàs de la música, que aquí el nostre dissenyador de fàbrica estudia les músiques i després doncs, comença a treballar sobre la música que ens demana el client. I doncs, amb monotiros, que són com una espècie de boletes que pugen però que no detonen a dalt, i tots els cops de música es va marcar amb aquests efectes. Després sí que tenim carcasses que són les típiques palmeres, i bueno, i moltes cosetes noves que portem aquest any, que hem portat noves, i les lluirem aquí també a Parets.
2: Perquè quan dura exactament?
1: Dura uns 13 minuts més o menys, 12-13.
0: I és que en Fèlix ens comentava que hi ha un munt d'efectes que es poden veure en aquest piromusical de Parets del Vallès.
1: Bueno, amb aquest joc ja havíem anat l'any passat, doncs ja sabem el puesto i distàncies i com és la zona. Però la primera part és anar a visitar la ubicació del castell i mirar si les condicions són apropiades. A partir d'aquí pues, ja es comença el que és el disseny. Com t'he dit abans, el nostre company Rafa, que és el que s'encarrega de fer el disseny, pues, selecciona unes músiques, treballa sobre aquestes músiques i s'envia una ordre de treball a el que és el magatzem, que amb aquest magatzem pues, és on s'agafen tots els articles que seran posats al Castell de Focs. Després d'aquí també es comença també una preparació d'utillatges, on van ficar tots aquests elements, i després el dia del Castell de Focs pues, anar cap allí a Parets, començar a muntar i gaudir de l'espectacle.
0: Són hores de dedicació. A Pirotècnia Estalella, ja, com dèiem, ja ho va portar l'any passat i aquest any hi tornen.
1: Ara mateix no t'ho sabria dir perquè no tenim la carta de ports. Tenim els papers, però no t'ho sabria dir. El que sí que et puc dir que portem 1.046 efectes pirotècnics per fer lluir, o sigui, 1.046. Són moltes línies i, més a més, clar, quan es tracta d'un piromusical, la marcació, no?, o sigui, el marcar els tons de la música o alguns cops en específic, es fan falta molts monotiros que són individuals i, clar, i tot això van sumant línies de disparo.
2: Ara que parlaves de la música, ens pots fer algun spoiler del que escoltarem?
1: No es podrà fer. És sorpresa. I moltes vegades, quan fem també les proves de so, les fem fluixet perquè la gent tampoc sàpiga el que es trobarà. O sigui, que sigui com una miqueta de sorpresa.
0: Doncs no ens ha pogut dir quina música. Nosaltres hem posat Queen, Bohemian Rhapsody, però veiem quina música ens posa per aquest piromusical, que es farà dilluns a partir d'un quart d'11 del vespre. Gran Castell de Focs Artificials, que s'encarrega la pirotècnia Manel Estalella.

Festa Major de Parets. Diumenge 26 de juliol, a les 12 del migdia, al Parc de la Linera, vin al concurs dels 47 anys de la Comissió de Festes per la millor truita del món. Us donaran patates, ous, oli, cebes i sal. I vosaltres porteu la paella de 18 a 20 centímetres i els estris necessaris. Les inscripcions es poden fer a Can Rajoler fins al 17 de juliol. Festa Major de Parets. Si és a...

Festa Major de Parets, festa donant de sang. Més que la meva sang. Ho pots fer al local de la Penya Blaugrana, a l'Avinguda Lluís Companys 25. Divendres 24, de 4 a 8 de la tarda, i dissabte 25, de 9 a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda. No, no, no tinguis por. Festa donant de sang, aquesta Festa Major de Parets.

0: I després del Castell de Focs i el Toca a Plegar, com no, actuant Hotel Cochambre. Serà 2:15 de la nit, dilluns, al Parc La Linera. Concert de versions festives, no faltarà aquesta de Julio Iglesias. Mujeres en mi vida hubo que me quisieron. La nostra companya Júlia Segura va parlar amb el seu cantant líder d'Hotel Cochambre, el Benito Anglada. Un Benito que destacava que està molt satisfet de tornar a Parets del Vallès.
1: Sí, sí, sí, preparadíssim. A part, és un concert que hem fet molts anys i a part de la Linera ja el tinc molt a la ment, aquest concert. Bueno, perquè jo crec que hi havia un forat a les festes majors, perquè estava la típica banda de rock and roll i després també estava les orquestes i pensaven que faltava ironia i una miqueta de cachondeo, no? I vam pensar, doncs, bueno... Llavors ens van inventar un nom curiós i després uns personatges també, pues, més curiosos todavía. I des de llavors, 26 anys, sense parar.

0: Doncs bienvenido, destaca aquest grup Hotel Cochambre, que porten ja molts anys sobre l'escenari.
1: No, jo coneixia la banda que tenia abans, que eren del meu barri, i quan vaig muntar Hotel Cochambre ja eren músics ja professionals. Perquè ella em va dir, montame con cara y ojos y te pongo en la sala bikini. I jo vaig entendre que cara y ojos era una miqueta que siguin professionals, no? I que portéssim una disfressa bona. I això fue lo que hizo que se convirtiera la banda que tenia abans, sí, en un poquito más con cara y ojos, que es lo que té ara. Sí, sempre ens porten al final. Entenem que és perquè tenim una miqueta de nom i la gent, doncs, a aquella hora, un dilluns, s'aproparà, no? I per nosaltres sempre ha sigut com un plaer i un honor tancar les festes. Encara que venim molt cansats, perquè si és dilluns, pensa que els dijous també toquem el dijous, divendres, dissabte, diumenge, sí, i arribem el dilluns, després de 5 dies seguits, una mica exhaustos, però arribem.
0: No faltaran clàssics com aquest de Camilo VI. Benito Inglada ens parlava de més coses d'obra o concert a Parets del Vallès.
1: Bueno, tenim moltíssimes cançons. Llavors, ells, els meus músics, per exemple, saben quan jo explico una cosa, quina cançó va. O sigui, nosaltres tenim... No portem papers, ni portem res, ni seqüències, no gravem res. És una miqueta sortim a tocar, i segons el públic que hi hagi aquella nit, si la línia era... hi ha molt de jovent, doncs fem un concert més pel jovent, i si veiem que hi ha una gent més gran, doncs, fem una miqueta més de ball, una miqueta més de cançons més revival, una miqueta de tot, saps? Bueno, per nosaltres és el Vallès, és el centre, una miqueta del Vallès, som molt coneguts, sí, i és un parc que té molta patxoca, és un parc que té una vibra molt, molt ben parida, perquè et pots col·locar on te vols, és gespa, és obert, és un escenari molt gran, està tot molt ben ubicat, les barres, o sigui, pots passejar, té una ondulació molt guapa, la gent pot pujar i baixar, no sé, té un puntasso que dels 130 concerts que fem a l'any, aquest en especial a nosaltres ens agrada molt. I mira que en fem de concerts, perquè cada any en fem moltíssims, no? Però Parets té el parc de la Linera, que és una cosa per nosaltres molt, molt, molt, molt especial. Sí, ja et dic, el repertori és molt extens, i segons el que veig, ahí va la canció i l'explicació. Perquè cada canció va con una explicació.
0: Dilluns de Festa Major, tancant la Festa Major de Parets del Vallès, com no pot faltar Hotel Cochambre, 11:45 de la nit. Després deixaran un temps també perquè les barres de bar, que estaran, com dèiem, a la Linera, entre elles Diables, entre elles l'Embol Parets, el bàsquet i la Protectora d'Animals Parets, perquè posin la seva musiqueta i puguin disfrutar d'aquest final de festa. Però abans, a Hotel Cochambre.

0: diumenge 26 de juliol, aquest diumenge de festa major. No us perdeu el 13è campionat de futbolí en blanc i blau. Començarà a les 9 amb un esmorzar amb botifarrada. Això serà a la plaça de Vila. Recordem que organitza la penya Blanc Blava Parets Lliçà. I ja cap a les 11 començarà aquest campionat que sempre omple de parelles per jugar aquesta manera, que és aquest esport lúdic com és el futbolí, que tants aficionats té i que venen, a més, jugadors de nivell i jugadors que repeteixen. En Jordi García, el president de la penya Blanc Blava Parets Lliçà, ens parlava d'aquest campionat.
1: Doncs pues sí, ja no fer-la seria una cosa rara. I ja, bueno, mentre es pugui, pues intentarem fer-la, no? D'entrada marquem horari de 9 a 11, no passaria res si ve algú. Més tard, pues no passaria res, perquè seguim amb el servei del bar fins que acaba el campionat de futbolí. Bueno, oficialment a data d'ahir, de les 32 parelles que es poden escriure, hi ha 22. Encara queden dies i ja per el que queda està clar que tornarà a estar ple, horaris de l'espera... O sigui.
0: Perquè quants futbolins tindreu?
1: 4. Estarem jugant amb 4 futbolins. Un amb 4 grups, després ja són eliminatòries, no? Quarts de final, semifinals i mig la final, no?
0: Suposo que molts repeteixen, no?
1: Sí. Els que ja arriben quarts de final, semifinal, són fixes, no? I de tant en tant s'escapa alguna parella.
0: En Jordi ens deia que hi havia jugadors de nivell en aquest campionat de futbolí que s'organitza, campionat de futbolí de festa major en blanc i blau.
1: Bueno, sempre ho explico al començament. Si algú vol comentar alguna cosa i ho veiem, doncs acceptem que es pugui fer algun canvi. Però bueno, doncs normalment és 3 partits a un màxim del començament.
0: Sí.
1: A un màxim de 3 gols, 3 partides, no?
0: Val.
1: O sigui, amb un 2-0 ja s'acabaria tant amb una cosa com una altra, no?
0: Val.
1: O 2-0, 2-1, no? Perquè si no, i encara així, s'allarga molt. Com que estan avisant les parelles, algú s'anar cap al bar... I després, ja quan comencen ja la cosa sèria, a vegades ho fem als quarts, depèn de l'horari, sobretot, comencem igual a partir dels quarts, o si no hi ha semifinals, després sí que s'assit, no? Sí, em sembla que hi ha dues que ja que inclús competeixen.
0: Tenen nivell.
1: Normalment, que hi ha nivell, no? Que tenen nivell.
0: Ho sàpiga tothom, que això organitzen els pericos, l'Espanyol, la gent de l'Espanyol, la penya blanc-blava, pareix i sap, però hi pot anar perfectament qualsevol aficionat de qualsevol equip, del Barça o Madrid i de qualsevol equip, en aquest campionat de futbolí en blanc i blau, diumenge, a partir de les 9, esmorzar, a les 11, el campionat.

Diumenge 26 de juliol, a 1:15 del migdia, jazz vermut al Parc de la Linera. Actuaran a Contra Blues en la seva gira del 20è aniversari. Per un euro tindreu un got de vermut i una paperina de patates. La recaptació íntegra serà destinada a l'Associació Donants de Sang del Vallès Oriental. Diumenge 26 de juliol al migdia, jazz vermut.

0: I ara traslladem-nos al divendres. El divendres de Festa Major amb concert al Parc La Inera a partir d'un quart de 12 de la nit. I estarà Gym Band, aquesta banda que lidera la guanyadora d'Eufòria de l'any passat, la Gym de Granollers, que va estar aquí als nostres estudis, un concert de versions, entre elles de temes com aquest Highway to Hell dels AC/DC. I això és el que ens deia la Gym en aquest concert d'aquest proper divendres.
1: Doncs molt bé, la veritat. Al final és complicat trobar com concerts, al final és la realitat. Hi ha molts músics, hi ha moltes bandes. Llavors estic com superagraïda de que hagi tingut aquesta oportunitat de fer un concert aquí a Parets i per aquí al Vallès, a més, que tenia moltíssimes ganes. Sempre havia fet per Barcelona o per allà, per l'Empordà, i tenia ganes ja de fer-ho aquí. El meu primer concert, quan vaig sortir d'Eufòria, va ser Granollers. Va ser la 9BU Granollers i va ser superespecial, perquè clar, va venir tota la gent que jo coneixia, tots els meus amics, a part la gent allà, bueno, s'ha de dir, vull dir, al final el Vallès jo crec que som molt fidels, i quan surts d'un programa així i representes com a Granollers o al Vallès, per dir-ho d'una forma, doncs crec que per ells super, prenen com molt especial, no? I llavors és guai, i el carinyo que reps de Granollers o de per aquí el Vallès no és el mateix que Barcelona, vull dir, sí, però és molt diferent, és la meva casa, llavors ho vius tot molt, molt més diferent i és molt maco.
0: Gent que té moltes ganes d'actuar a la Festa Major de Parets del Vallès.
1: Doncs molt bé. És que jo sempre que em pregunten, jo tinc molt bon record i tinc molt bona experiència. Mm-hmm. Al final jo penso que per cadascú va ser una mica diferent. No es pot treure les parts de que estàs sota molta pressió, treballes a final de dilluns a diumenge, perquè dissabte era l'únic dia lliure, i al final, doncs, és moltíssima pressió, no? En aquell moment és la teva vida. Llavors, que a les gales et poguessis arriscar a marxar, era com que se't tanés la vida. Llavors, va ser molt dur, però jo ho vaig viure molt, molt bé. Vaig entrar molt preparada, també. Uh-huh. Vaig entrar molt preparada. També tenia un amic, que és el Joan Liaño, que havia estat, sí, a la primera edició. Llavors jo crec que ell em va preparar també molt. Em va dir, mira, pues això tal, això qual, saps? I llavors vaig entrar molt preparada i amb moltes ganes, que jo crec que era això. I hi havia potser molta gent que potser li va pillar més... Hi havia gent, per exemple, el Jan, un company meu, doncs, potser venia de casa, de no haver cantat potser mai en directe o fer concerts, i era molt de músic d'habitació, que se li diu, i de sobte doncs, estàs allà a la tele, et veu moltíssima gent, fas un Palau Sant Jordi i tu venies a cantar a casa. Llavors jo crec que hi havia diferents personalitats i diferents formes de veure-ho, però jo tinc un molt bon record. Crec que ha sigut bastant... Bueno, els meus amics m'ho deien. Em sorprèn que siguis com... Que segueixis sent com la mateixa, sona com super surrealista, però és com perquè realment no. O sigui, l'únic que ha canviat és que pues, ara puc dedicar-me al que m'agrada, no? Mm. I puc complir el meu somni, que és el que sempre he volgut.
0: Concert de Gym Band aquí a Parets del Vallès, amb versions de diversos grups.
1: Hi ha una mica de tot. Hi ha les clàssiques rockeres, Highway to Hell, hi ha bastant Bon Jovi, també tenim, It's My Life.
0: Sí.
1: Hi ha algunes que vaig cantar Eufòria, també. Jo crec que és un concert una mica variat, però sí que ja té aquesta essència, perquè també hi ha cançons meves, al final les fiquem i les toquem. Uh-huh. I jo crec que és molt variat, però té l'essència rock i l'essència gym, jo penso. Per això també... O sigui, em sonava com molt egocèntric dir gym band, no? Però al final jo crec que tots ho vam decidir com així, perquè era una mica la meva essència, no? Ficar com tots els temes de la meva vida, per dir-ho d'una forma, tant els meus, tant els que estan escrits per mi, com els que m'han marcat una mica la vida, i el programa també, no? També tinc cançons que canto al programa. Llavors, és una mica com... Crec que si vens a aquest concert, com coneixeràs molt més, saps? Veuràs com totes les meves facetes i tot. Doncs em fa molta il·lusió una festa major, perquè realment no hem fet una festa major, i jo soc molt de festes majors. I el que em fa molta il·lusió és això, sobretot, és que m'estic repetint molt, però que sigui el Vallès, que sigui aquí, que sigui amb la meva gent, tinc ganes de veure com ho rebran, com... Saps? No sé, tinc moltes ganes. També fa molt que no toquem. L'últim concert que vam fer crec que va ser fa 2 o 3 mesos.
0: Gym Band, que estarà, com dèiem, la nit de divendres a les 11:15 al Parc La Dinera.

Dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda, milla popular de festa major organitzada pel Club Atletisme Parets. Se sortirà de l'Avinguda Francesc Macià i hi haurà 3 categories. Vine a córrer la milla popular de festa major el dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda.

0: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Hi ha persones que ara mateix ho necessiten de veritat. Dona plasma i sang. Entra a bancsang.net i demostra que quan cal, hi som.
1: I el mateix divendres després de la Gym Band, sessió Remember, celebrant els 46 anys de Rap 107 i 31 aniversari del programa Activa't amb èxits de música electrònica dels anys 90 i 2000. A partir de la 1. Allà estaran Juan Carlos, Eri, també Emili Blanque i Joan Martí en Titi. Sonaran segur temes com aquest. En Joan Martí i l'Emili Blanque ens parlaven fa uns dies de, aquest cas, com serà aquesta festa, i encara recordaven la de l'any passat. Recordem que va ser la primera edició. Això és el que ens deia.
2: Pues a l'11 de setembre de 1980 va néixer una de les primeres emissores de Catalunya i de la comarca. Una de les primeres emissores en català de la comarca i de Catalunya. Pues ho celebrarem per tot de lo alto.
3: Exacte. Com l'any passat.
2: Amb escolta, una sessió reggaeton
3: zero.
2: Ni t'ho pensis.
3: O sea, exacte.
2: Reggaeton...
3: Home, però...
2: Bueno, si el Faris considera reggaeton, puede que...
3: Però poc es parla de lo maco que és que ha tornat tota la música Remember i la màquina amb K, no? Que
2: sí.
3: Una de les coses que també es parla poc, Joan, entre tu i jo, és que està molt bé portar a la bandera que la sardana és catalana, però la màquina amb K també és catalana. I
2: la
3: ens hem de sentir igual d'orgullosos que amb la sardana,
2: sí.
3: No?

0: podeu escoltar una conversa així com si estiguessin a la barra del bar, o en aquest cas a casa seva, en Joan Martí i l'Emili Blanque parlaven de tot una mica i del concert que faran concretament amb dos companys més aquí a la Festa de la Ràdio aquest divendres.
1: Bueno, família, el 24, divendres de Festa Major, per donar un tret de sortida, serà un plaer presentar aquest 31è aniversari d'Actívate, el 46 de Rap 107 de Ràdio Parets, amb la companyia de tres cracs, l'Eri, que és el maestro.
2: Exacte. El pater.
1: L'alma mater d'aquest programa que el va parir ell.
2: Exacte, bàsicament.
1: El papa d'Actívate. El Juancar, el Blanque, l'Emili, que el tinc aquí al costat, i un servidor, el Joan, el conegut mundialment com a DJ Titi.
2: Exacte. En estos y en otros lares.
1: Per cert, nosaltres punxarem el divendres a partir de la 1.
2: Exacte. I fins que el facin
1: prèviament fora. Hi ha un concert.
2: Exacte.
1: O sigui que la gent vindrà animada. Exacte. O sigui, la música, avisem que seran 2 hores aproximadament, que no va haver precalentamiento. O sigui, no dieu, no, voy a ir a la 1:30. No. A la 1, allà fitxant, escoltant el grup d'abans de versions, que m'han dit que és molt bo.
0: Emili ho deia, que necessitarien almenys una hora més per posar tots aquests temazos dels anys 90 i 2000.
2: Però només ens han deixat 120 minuts per posar 450 temes. Llavors...
1: Bueno, és igual. Es pot ficar 10 segons per tema.
2: Exacte.
1: Això. No.
2: La música Remember.
1: Què sonarà? Música dels...
2: Música dels 90. 90 des del 90...
1: 89, però bueno...
2: Bueno, comptem
1: 90, 2000.
2: Des dels 90 fins als 2000-2005, com a molt.
1: És a dir, per tota aquesta gent que veu néixer abans que es creés aquesta emissora, els que sou dels anys 70 a finals dels 60, tindreu una segona joventut.
2: Exacte. Per...
1: Sobretot, i recalco, s'ha posat molt de moda aquesta música dels anys 90-2000 perquè s'estan fotent festes de Remember
2: a tot arreu.
1: Tu, jo crec que el dilluns tens una festa de Remember, però com aquesta no n'hi haurà cap.
2: Exacte, totalment.
0: Ja ho diu en Joan, que com aquesta no n'hi haurà cap de festa, o sigui, no us la podeu perdre de cap de les maneres.
2: Sí que és veritat que és molt maco per algú que li agrada la música electrònica i que té ja una edat, com és el teu cas i el meu.
1: Hòstia,
2: veure com la gent jove ve a aquest tipus de festes i disfruta de la música. La música que es va produir, doncs això, fa 30 anys o 35 anys, perquè una mica et confirma que el que ens agradava continua, no? Està vigent. De fet, moltes reversions de música una mica més orientada, no et sabria dir si pop o bueno, és que ara es diu dance pop o alguna cosa així, música sí. Que fa com per
1: al
2: exemple
1: final,
2: Guetta
1: o...
2: Exacte, utilitzen molt també remescles o parts de temes d'aquella època, llavors crec que és un moment superinteressant musicalment parlant i ho disfrutarem a tope, vull dir, com l'any passat ho donarem tot.
1: Bueno,
2: recordo que vam ballar força i ens van posar dues tarimes i estàvem allà, quan no punxàvem estàvem ballant, vull dir que ens estàvem passant igual de bé que els de baix.
1: També ens sentíem joves.
0: Jo ho puc dir, que sí que ballaven tots quatre, sobretot l'Emili, que no parava de ballar sobre l'escenari.

divendres, a la nit de divendres i dissabte, a la una, sessió Remember, a Parc La Linera, 46 anys de Rap 107 i 31 aniversari, programa Activa't. I ahir serem un servidor i la Rosa Díaz, amb l'Eri, com no, en Joan Martí, a l'Emili Blanca i en Juan Carlos. Èxits, música disco del 90 i 2000.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: La nit de divendres de Festa Major de Parets serà per celebrar

0: El Parc La Linera, els 46 anys de Rap 107 i els 31 del programa Actívate. Podrem escoltar els èxits de la música electrònica dels 90 i principis del 2000 amb els DJs Eri, Titi, Blanque i Juan Carlos. A partir de la una de la nit, celebrem la festa de la ràdio al Parc La Linera. No us la perdeu. I know I should sleep, but the voices in my head go...
1: Bé, i després de la nostra festa també continua la música tecno a la festa major. El divendres a les 3 i quart, sessió DJ al Parc La Linera. Es diu Activa la sessió amb DJ Juanca, DJ Ourense i DJ York. Amb una música de tecno, no tan Remember, sinó més actual, tal com ens van dir, semblant a festivals com el que es fa aquí al circuit de Montmeló, com és el Duro. I això és el que ens deia el mateix DJ Juanca, un d'ells, de com serà aquesta sessió que faran després de la nostra.
2: Bueno, som veïns de Parets, i el Lorenzo, el George i jo estarem allà, i bueno, hi farem un paio de duetes ahir de bon tecno. Això és important, que la gent ho sàpiga, que és tecno, o sigui, no serà musiqueta tranquil·leta precisament, però crec que l'hora i la festa s'ho mereix. Normalment assagem a casa d'Ourense, que ell viu a prop de la Linera, sí. I allà és on quedem. Ell té l'equip i, bueno, nosaltres tenim un treball que no vivim del tema del DJ. Bueno, jo encara sí, jo sóc autònom i sí. Treballo en temes audiovisuals i sí que faig vols de DJ, però el George i el Lorenzo, no, ells tenen els seus treballs i és una afició. Però, bueno, això sol passar, és molt normal. El món del DJ, normalment els DJs pues tenen la seva feina i la van compaginant, no? A no ser que siguis com un DJ molt top, no? Que és com... Sí. Que això és una altra lliga.
1: Això és el que ens deia també DJ Juanca d'aquesta sessió que faran, com dèiem, la nit de divendres a dissabte, després de la festa Remember de Rap 107.
2: Sí, això és important destacar-ho perquè al final serà una sessió de música electrònica que començarà amb un tech house una mica pujadet de BPMs i després amb hard techno. Val? Per tant, a la gent, perquè us feu una idea, teniu allà, bueno, a prop, teniu el Festival Duro, no? Sí. Perquè... Com, ho dic com una referència, no? Pues serà una mica aquest estil, no? de música. I, bueno, creiem que el Vallès, encara que hi hagi gent que pugui pensar que això no és cultura popular, però nosaltres creiem que sí, que la música electrònica i, concretament, el Vallès també és cultura popular. I, bueno, i allà estarem a veure què tal. Normalment es prepara tots els temes, l'ordre, es quadren, es assagen... O sigui, realment, a l'hora de punxar, evidentment, tu pots anar amb música i posar-la de qualsevol manera, però la idea és fer una sessió que expliqui, no?, que t'ha d'explicar, t'ha de contar alguna cosa, no? Tu has de fer un viatge, no?, que la música electrònica va una mica d'això. O sigui, que la gent no trobarà, diguem, doncs el típic d'arribar un i va posant cançons, sinó que, bueno, que està preparat. Fins i tot hem editat algun tema, també, per adaptar-lo, i, bueno, hi ha remixes, bueno, hi haurà sorpresetes.
1: Bé, això serà després de nosaltres, a les 3 i quart, sessió DJ Activa, DJ Juanca, DJ Ourense, DJ York, música electrònica, el Parc La Linera, la nit de divendres a dissabte.

Festa Major de Parets, festa donant de sang. Més que la meva sang. Ho pots fer al local de la Penya Blaugrana, a l'Avinguda Lluís Companys 25, divendres 24, de 4 a 8 de la tarda, i dissabte 25, de 9 a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda. No, no, no tinguis por. Festa donant de sang, aquesta Festa Major de Parets.

0: Anem amb una música més tranquil·la, perquè el dissabte a la plaça de la Vila, a les 8, primer concert i després ball, actua l'orquestra La Chata. Que creixi piano, piano, stringimi forte. Una orquestra que també té ja 25 anys d'història. Potser no té l'anomenada d'Orquestra Meravella, per exemple, que actua dilluns, però sí que té una qualitat molt destacada. Són menys músics, però també d'una qualitat contrastada. En Llorenç, el guitarrista i un dels principals responsables de l'orquestra La Chata, ens en parlava ahir del que faran a la Festa Major de Parets.
1: Estem desitjant, ja saps que, bueno, per nosaltres és un bolo que és especial per tenir moltíssims amics que venen a veure la qualitat del puesto. En fi, per nosaltres és un goig venir a Parets, de veritat. Som tots excomponents d'altres orquestres de primera línia. Pot ser, jo vaig estar cantant molts anys a l'Orquestra Meravella, la Ingrid també, en fi. I això, doncs fem música de festa major, concert, ball, la gent s'ho passa bé, en fi. Hi ha orquestra jove i amb moltes ganes.
0: Una orquestra que té moltes ganes de fer-ho bé, que ja ha estat a Parets i que vol demostrar també el seu nivell.
1: És una orquestra de ball on mirem, procurem, fem de fer un xa-xa-xa, hi ha un xa-xa-xa de tota la vida, d'aquells que ja cantava el Machín, no? No, a nosaltres ens agrada agafar cançons de moda, tipus una cançó de Michael Jackson, i posar la rima de xa-xa, no? Posar la rima de xa-xa-xa. I això amb tots els estils. Així d'aquesta manera, la gent jove també diu, ostres, mira, hosti, una cançó de Queen a ritme de cumbia o de merengue, no? I els balladors ballen i els que són una mica més joves també ho accepten, no?
0: Una orquestra que s'adapta als moments actuals de la música.
1: Nosaltres el que hem preparat per enguany és, com fa 25 anys que existeix l'orquestra, hem agafat el que més ens ha agradat dels concerts que hem fet al llarg d'aquesta vida, no? I hem confeccionat el concert d'enguany. O sigui, ens agradava molt com ens quedava el Fantasma de l'Òpera. Pues hem agafat aquella cançó del Fantasma de l'Òpera i obrim el concert amb el Fantasma de l'Òpera. Després, les persones catalanes, cuidem molt el català, cuidem molt la segona part. I el que més ens ha anat agradant, doncs ho agafem i ho hem adaptat a aquest concert d'aquest any. I el ball, doncs, és el ball és el de sempre, fer ballar la gent i que la gent s'ho passi superbé. El concert està durant una hora i quart, i l'actuació, doncs, la veritat és que normalment duran dues hores i quart, no duran més, no? Però nosaltres som una orquestra que estem molt oberts, que si veiem que la gent està molt a gust i hem de fer 20 minuts més, els fem. I no tenim... No som d'aquells... No, fem el que s'ha de fer i adéu. No.
0: Doncs La Chata estarà a plaça de la Vila el dissabte, tarda, vespre. No us ho perdeu. Concert, ball d'orquestra La Chata. La Chata.

Divendres 24 de juliol de Festa Major de Parets, a les 7 de la tarda, pregó a la plaça de la Vila. Retransmissió en directe a RAC 107 d'aquest pregó dedicat als 30 anys de les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i de diables Parets. És el dia que jo et vaig conèixer. El divendres 24 de juliol, pregó de Festa Major de Parets.

0: I també, com l'any passat, dissabte, de festa major, a les 9 del vespre, projecció de videoart 3D al Parc Lainera amb l'artista visual Iris Paris. Serà un videoart 3D especial a la festa major que es podrà veure, com dèiem, al Parc Lainera, mentre també està punxant Marta Pujol, dins el Binary Motion Records, el Prince Revival. L'Iris Paris, això és el que ens deia del que farà aquest dissabte a Festa Major.
1: Aquest any presento, de cara a la Festa Major, doncs presento una altra d'aquestes obres lúdico-festives, no, que faig com a fons visual per l'escenari de la Linera, no? Aquest any, doncs, buscant noves inspiracions i coincidències, doncs com era més que evident que celebrant les colles de gegants diables, la festa de la pedra del diable, tot plegat, doncs, als 30 anys, doncs, s'ha aprofitat, doncs, per generar una obra inspirada totalment amb aquest aconteixement, no? Amb una mostra d'imatges que mostri una miqueta el seu recorregut, imatges 3D de les figures de bestiari, bueno, tot muntat en un espai, doncs, multicolor i futurista, molt agradable de veure, però, insisteixo, és un fons visual d'acompanyament de la nit per anar escoltant música, per xerrar amb la gent, i de fons tenim això.
0: Doncs sí, aquest homenatge que fa, com dèiem, a les colles, tant de diables com de gegants.
1: Cada any, doncs, d'alguna manera intento adaptar-ho i que sigui el més útil possible dintre dels aconteixements i els moments de la nit, no? Per això, doncs, tinc aquesta peça inspirat amb la festa de Pedra del Diable, i després, bueno, tenim una altra part, doncs, més lúdic, festiva encara, molt colorista, amb molta intensitat de color i de formes molt suggerents, que, insisteixo, doncs, formen part d'un fons visual, no? Al igual que com podem anar a una discoteca, de vegades no hi veiem aquestes pantalles amb aquestes imatges tan futuristes, adequades a l'espai, doncs, una mica, per no dir totalment, jo faig exactament la mateixa feina, però adequant aquestes imatges, doncs, a l'escenari i a l'espai que tenim de la Linera, no? Que és un espai super acollidor i molt nocturn, que funciona molt bé. És la meva aportació aquesta nit, d'una manera, doncs, indirecta, perquè sabem que la Festa Major, la gràcia, d'alguna manera, és participar-hi, estar amb les colles, estar en primera línia, però, bueno, de vegades també, com els tècnics de so i molts oficis, no, doncs també formen part de la segona línia, no? I en aquest cas, aquestes visuals crec que serà un bon acompanyament per aquestes nits.
0: Doncs sí, l'Iris Paris, amb aquesta projecció videoart 3D que es podrà veure, com dèiem, a la Linera dissabte.

La policia local engega un dispositiu especial amb motiu de la festa major per garantir la seguretat, la convivència i el bon desenvolupament de tots els actes. Abans de desplaçar-vos, consulteu les afectacions al trànsit, tot escanejant el codi QR que trobareu els cartells, al programa de Festa Major i a la web de l'Ajuntament. Durant aquests dies, la policia realitzarà vigilància preventiva amb drons i s'habilitarà un punt d'informació de la policia local a l'edifici de l'Ajuntament, on us atendrem per resoldre qualsevol dubte o incidència. Us demanem que gaudiu de la Festa Major amb responsabilitat i, en cas d'emergència, truqueu al 112 o adreceu-vos als agents de la policia local. Des de la policia local, us desitgem una molt bona Festa Major.

i dissabte també de Festa Major. A les 11 del vespre, un concert ja habitual de rock, de versions de rock, com és el que fa el grup de Jaén, Apache.

0: diumenge, a les 11, potser el grup estrella que ve al, a la Festa Major de Parets, com és Doctor Prats. A les 11, com dèiem, al Festival La Linera, Doctor Prats estarà amb el seu ska, reggae, funky, barrejat amb pop-rock i música electrònica. Un Doctor Prats que vam parlar amb en Marc, un dels seus components, i això és el que ens deia.
1: I tant, i tant. Bueno, nosaltres ja, quan comença el maig o juny, ja fem la posta a punt, o sigui que ja estem ja totalment ready. Aquí, de fet, farem el repertori complet, el Festival 2026, que és el que estem presentant ara, i farem el concert sencer, que és una hora i mitja, una cosa així, i a tope. Doncs mira, Doctor Prats va sorgir el 2015, és a dir, nosaltres naixem el 2015, jo formava part, diguéssim, d'una formació que es deia Cayo Malayo, que havíem també recorregut bastant places del nostre país, i vam decidir, bueno, jo vaig decidir deixar-ho, i vaig estar com 2 anys que, al principi, la idea era com deixar una mica la música, però al cap de 6 mesos ja estava un altre cop que m'estava mossegant les ungles, i durant aquests 2 anys, des del 2013 al 2015, doncs vaig començar a escriure cançons, etc. I al final vaig començar a tocar amics meus que havien format part de tant de la meva vida com de la meva vida professional musical, i al final doncs es va donar el cas de que neix Doctor Prats. Portem 11 anys així, vull dir que increïble. I el nostre bateria deia una frase feta molt, molt típica de bateries, que és el so de la bateria que fa el tutuprà, tutupà, saps? Ens diem així, però si haguéssim sabut que el grup hagués arribat tan lluny, doncs potser ens haguéssim esmerçat una mica més.
0: D'aquí ve el nom de Doctor Prats. En Marc ens deia més coses del concert que faran a Parets. De fet, fa pocs dies van actuar a la Festa Major de Lliçà de Vall.
1: Doncs mira, a Parets del Vallès, crec que és la primera vegada que la fem. Anem, jo què sé, a qualsevol poble, a qualsevol ciutat, festival, etc. Sempre diem, ostres, que guai, anem aquí. Doncs aquí, aquesta és la tercera vegada que venim, o aquesta és la segona vegada que venim, o és la quarta vegada que venim. Per exemple, en el cas de Parets, doncs és la primera vegada. El nostre teclista és de les Franqueses del Vallès, és a dir, que li té molta simpatia, i ell havia vingut també a les Festes Majors i tal, per tant, amb moltes ganes també. El tema de les Festes Majors és una cosa curiosa, perquè, clar, per la gent del poble, moltes de les persones voluntàries i també organitzadores que fan possible que les Festes Majors molin tant en el nostre país, te n'adones que tu, quan vas als llocs, per ells és el moment més important de l'any. I la veritat és que sempre ens ho prenem molt seriosament en aquest sentit. Doncs formar part també d'aquesta escena, diguéssim, i d'aquest imaginari, doncs imagina't que és per nosaltres, perquè des del moment que tu fas una cançó des del sofà de casa, no?, i dius, estàs això, potser es queda aquí al sofà, o potser al cap del temps veus 15.000 o 20.000 persones cantant la a l'unissó, no?, i a vegades et posa la pell de gallina. Vull dir que per nosaltres és una cosa màgica.

0: Doctor Prats, que ja té preparat el concert de Parets d'aquest diumenge.
1: Jo el valoro increïblement positiu, perquè jo també, diguéssim, ja tenim una edat i recordo molt bé una època on les coses costaven moltíssim, o una època on no hi havia una escena tan bèstia, diguéssim. Segurament també tot el fet de les xarxes socials, d'internet, etc., ha permès també que molta gent sense tants recursos doncs, pugui treure el cap. Ha fet que també, particularment Catalunya, tingui aquesta escena musical amb molts concerts, amb molts festivals, amb moltes festes majors, que els agrada molt, diguéssim, que encara existeixi el tema de la música en directe, és a dir, que molt orgullós de formar part d'aquesta escena i de tant de músic com d'escoltador també i de participant. Suposo que el secret és molta feina també, perquè portem molta tralla darrere abans de sortir en directe i sobretot aquest any especialment. Hem afegit, nosaltres som 6, però pel directe hem afegit a dos músics més, al Joan i a la Maria, un percussionista i una trombonista. O volem apostar cada cop més per l'essència aquesta de que soni la música en directe, que ens ho passem bé, no?
0: Concert al Parc Lainera diumenge a les 11 del vespre. Doctor Prats, estaran a Parets o Vallès.

La nit de divendres de Festa Major de Parets serà per celebrar al Parc La Linera els 46 anys de Rap 107 i els 31 del programa Actívate. Podrem escoltar els èxits de la música electrònica dels 90 i principis del 2000 amb els DJs Eri, Titi, Blanque i Juan Carlos. A partir de la una de la nit, celebrem la festa de la ràdio al Parc La Linera. No us la perdeu!

0: dissabte 25 de juliol, aquest dissabte, també se celebra un acte amb un grup de dones, sobretot dones, majoria, enganxades al ganxet, amb un acte que es diu Teixint Parets, jornada de teixit comunitari a Parets, al Parc Lainera. Veniu a teixir l'esperit del barri, punt a punt, i a posar el vostre granet de llana per omplir el Parc Lainera amb peces de ganxet. De fet, ja algunes es poden veure, com dèiem, al Parc Lainera, amb el grup Enganxades al Ganxet. I això és el que ens deien aquí a Rap 107.
1: Això és un dels panells que estem fent, que aquest és una part, perquè n'hi ha més, n'hi ha amb color vermell, però també en farem amb blanques, roses, grogues, i això anirà, doncs, a algun lloc de la Linera. Ja veureu.
2: Sorpresa.
1: Aquell anirà a la tanca de l'entrada de la Linera, on està la bassa. Quan entris, serà el que es veurà millor.
0: El primer.
1: Sí, més gran.
3: Aquest any, molt bé, millor que Nadal, penso, que tenim més experiència.
2: Sí, sí, però molta feina. N'hi ha algunes que semblen abelletes, sense parar, mai més ben dit.
1: Doncs bé, perquè sí que s'ha apuntat gent nova, en algunes trobades fins i tot nens i homes, i això doncs, bueno, ens anima, no? Doncs a veure que hi ha gent nova que vol participar i que li entusiasma el projecte, no?
3: Home, sí. Aquest home en sap molt, eh? Jo crec
0: que... Qui és, com es diu?
1: De Mollet, però es diu l'Àngel Crochetero. Gent jove també han vingut, sí, algun nen, alguna nena, sí, i de fet per la jornada que tindrem el dia 25 hi ha nens apuntats, o sigui que animem a que els joves, els nens, tothom s'hi apunti.
0: Doncs tothom està convidat per apuntar-se a aquesta jornada d'enganxades al ganxet.
2: I serà fer com perquè aprenguin a fer banderins, com per la festa major o pels aniversaris, que s'aprenguin la gent, tothom s'hi pugui bé apuntar per una cosa més fàcil, perquè no tot ho pot fer tothom. Però el tema dels banderins ens va semblar que era una bona idea perquè tothom s'hi pogués posar.
0: Clar, perquè en teoria els panells ja estaran fets, eh?
1: Home, esperem, sí. Si no, malament. Bueno, de fet, ja els tenim acabats gairebé tots. Sí. Queden un o dos.
2: Uns detallets.
1: I queda alguna cosa per acabar. Però, bueno, ja ho tenim gairebé tot. Bueno, queden un parell de coses, que tenim molta feina en casa.
2: La cosa està és que qui ho vulgui veure vagi al parc de la Linera.
1: També aquest és un projecte molt diferent del de Nadal, perquè el Nadal eren tot granis, els quadradets de l'àvia, i en canvi aquest projecte és molt creatiu, perquè cadascuna ha pogut fer allò que volia, no? Hem fet, ja ho veureu, sí, molts panells diferents. Hi ha un que és amb abelles, hi ha un altre que és amb un cirerer,
0: sí,
1: hi ha un
0: coses,
1: parc...
0: Coses de natura, sí, molta, sí abelles sí. També, flors... Sí.
1: Sí, tot relacionat amb el món de la natura i les flors, però és molt més creatiu, o sigui que cadascuna ha pogut proposar allò que volia i hem anat fent. Això, la idea maco, serà això. Que, com que no es pot omplir la bassa amb aigua, el bonic hagués sigut si hagués estat amb aigua, doncs, que surés a la bassa, però, bueno, farem una cosa més casolana, que serà amb uns cubells, amb una miqueta d'aigua, i que surin els nenúfers, i llavors els hi posarem il·luminació. Jo penso que serà molt bonic, també.
0: Serà molt xulo.

dissabte 25, com dèiem, aquesta Teixim Parets, jornada de teixit comunitari a Parets, que organitzen el Parc La Inera.

Dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda, Milla Popular de Festa Major organitzada pel Club Atletisme Parets. Se sortirà de l'Avinguda Francesc Macià i hi haurà 3 categories. Vine a córrer la Milla Popular de Festa Major el dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda.

Diumenge 26 de juliol, a 1:15 del migdia, jazz vermut al Parc de la Linera. Actuaran a Contra Blues en la seva gira del 20è aniversari. Per un euro tindreu un got de vermut i una paperina de patates. La recaptació íntegra serà destinada a l'Associació Donants de Sang del Vallès Oriental. Diumenge 26 de juliol al migdia, jazz vermut.

0: rentat de vehicles a Llevant Park. El rentat que ofereixen els nostres operaris inclou un tractament d'ozó, desinfectant natural, eficaç i ràpid, i ara tractament d'ozó de regal amb qualsevol dels nostres rentats. A Llevant Park oferim rentat exterior, neteja de llantes i assecat, rentat interior amb aspirat, neteja de vidres i de plàstics, productes virucides i neteja de tapisseries. Reserva la teva cita trucant al 93-562-0699, horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 6 de la tarda. Cuida el teu cotxe a Llevant Park, al carrer Tenes número 1 de Parets o Vallès. I esperem!
1: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
2: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
3: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
4: Realment és que fumar és una merda.
5: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills.
6: Tinc clar que vull deixar de fumar. I jo estic segura que ho aconseguiré.
7: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: L'Ajuntament de Parets del Vallès convoca 3 places d'agent de la policia local. Si vols formar part del Servei Públic de Seguretat del municipi, presenta la teva sol·licitud. D'acord amb les recomanacions de la Direcció General d'Administració Pública de Seguretat, s'han d'incloure mesures per tal d'afavorir la participació de la dona en el procés selectiu. En aquest sentit, entre d'altres, no serà necessari disposar del permís de conduir de la classe A2 fins a la finalització del procés. Consulta les bases a la web de l'Ajuntament. T'esperem.
9: Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
10: El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Vols comunicar una incidència a l'Ajuntament de Parets? T'ho posem fàcil. A l'adreça electrònica incidències@parets.cat, a l'app de l'Ajuntament i per telèfon al 93-573-8888.
12: Mira, Laura, he rebut un missatge on em diuen que no em poden lliurar un paquet perquè l'adreça està incompleta i que cliqui en un enllaç de l'empresa de missatgeria, però jo no recordo que hagi de rebre cap paquet. Qui m'envia aquest missatge?
13: Un ciberestafador que et vol robar les teves dades, sobretot les bancàries.
12: Laura Caballero és la directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. I què passa si clico l'enllaç?
13: Accediràs a una pàgina web falsa que semblarà d'una empresa que es dedica al repartiment de paquets i que et demanarà nom, cognom, adreça i dades bancàries.
12: Si posem les nostres dades bancàries o les de la targeta de crèdit en aquesta pàgina, els estafadors podran fer compres i anar-nos robant, oi?
13: Clar, amb la informació bancària poden comprar en línia a les botigues i també fer negoci venent aquesta informació al mercat negre d'internet.
12: O sigui, la clau és que no hem de posar mai les nostres dades en una pàgina a la qual hi hem arribat clicant un enllaç.
13: Exacte, l'excusa del paquet que no arriba és només una de les moltes formes que tenen d'intentar enganyar-nos.
12: I si ja hem clicat, què podem fer perquè no ens continuïn robant?
13: És molt important trucar ràpid al banc perquè cancel·lin la targeta. Si a més detectem càrrecs, també ho hem de denunciar a la policia.
12: Que no ens enredin.
14: Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Big City
15: Miles, stretching out. Dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda, Milla Popular de Festa Major organitzada pel Club Atletisme Parets. Singing, come, come, carry on. Se sortirà de l'Avinguda Francesc Macià i hi haurà 3 categories. Vine a córrer la Milla Popular de Festa Major el dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda.
0: Programació d'estiu a RAC 107 amb repetició de programes de salut, de viatges, aquí, a RAC 107.

0: Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda. Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest dijous, aquest 23 de juliol de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui en parlarem àmpliament de la Festa Major de Parets del Vallès amb aquesta primera part. La segona serà demà divendres, per no deixar escapar ni oblidar-nos de recomanar totes i cadascuna de les activitats interessants durant aquests quatre dies de festa. I com dèiem, farem un petit repàs a alguna de les activitats i propostes d'aquesta Festa Major 2026, que tot seguit us avancem en format de titulars.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Com no podia ser d'una altra manera, comencem la Festa Major amb la nit del teatre al carrer, que començarà abans que arribi el pregó a la plaça de la Vila. També parlarem de l'actuació de Diables i Gegants al llarg d'aquest cap de setmana, sense oblidar-nos d'activitats com la que es farà dissabte al Parc de la Linera, de la mà d'Enganxades al Ganxet, o també de l'entrega dels premis del concurs de fotografia, que també es farà el 25 de juliol a la plaça de la Vila. Altres actes a la Linera, el dissabte de Festa Major, Iris Paris amb l'artista visual Paratam, que ens oferirà unes projeccions ben interessants. Parlant de música, parlarem de la banda Doctor Prats, que visitarà Parets diumenge 26 de juliol a les 11 de la nit. I com no, per acabar els quatre dies de festa, dilluns no pot faltar el Castell de Focs d'Artifici, en aquest cas en format de piromusical, aquest 2026. Totes aquestes notícies les desenvoluparem a partir d'ara el nostre informatiu, que a més també recollirà tota l'actualitat esportiva de la jornada i la previsió meteorològica. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Aquest divendres 24 de juliol, primer dia de Festa Major, a partir de les 18 hores de les 6 de la tarda i fins ben entrada la matinada, tindrà lloc una nova edició de la Nit del Teatre al Carrer, que aquest 2026 arriba a la seva 26a edició. Tot començarà abans que arribi el pregó, com dèiem. A les 18 hores, a la plaça de la Vila, berenar de Festa Major pels infants, amb gelats per a la mainada i un espectacle itinerant a càrrec de Nexar Percussion, que seran els encarregats de fer totes les connexions musicals entre espectacle i espectacle. Tot seguit, el toc de campanes, toc d'inici i entrada de les figures a càrrec de la colla de gegants, grallers i bestiari. A les 18:40, toc d'inici de Festa Major, amb la colla de gegants, grallers i bestiari de Parets. A les 19 hores, a les 7 de la tarda, pregó de Festa Major, que enguany està dedicat als 30 anys a les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i Diables Parets. El mestre de cerimònies d'aquest pregó serà l'actor Robert Govern. Quan faltin 5 minuts per 2:15 de 8 de la tarda, a la plaça de la Vila, tronada de Festa Major a càrrec dels Diables. A 3:15 de 8, a l'aparcament del poliesportiu municipal, circ i acrobàcies amb la companyia Eunoia Col·lectiva i l'espectacle Tenet. Quan faltin 5 minuts per 3:15 de 9 del vespre, al mateix aparcament del Pavelló Municipal d'Esports, Nexat Percussion, amb Perseguint el Límit, que guiarà el públic que els vulguin acompanyar amb la seva connexió musical fins a arribar al Parc La Linera, on allà, a l'escenari de l'Escola de Música, es podrà veure l'espectacle de cadança Colors, amb dansa contemporània. Hem parlat amb el tècnic de cultura a l'Ajuntament de Parets, en Juli Bosch, que ens parlava precisament del canvi d'ubicació d'última hora dels espectacles que s'havien de fer al pati de l'Escola Lluís Piqué, a conseqüència de les altes temperatures.
2: El circ és espectacular, no us el perdeu, degut a la calorada que està fent, i com que ho pensàvem fer al pati de l'Escola Lluís Piqué, però clar, no hi ha ni una ombra, i ells han de preparar el linòleum per poder fer l'espectacle sobre el linòleum i no pot estar al sol, i també ells, és un espectacle molt físic, clar, han d'escalfar prèviament abans, per tant hi ha un treball físic molt potent, i el que hem fet ha sigut traslladar-lo a l'aparcament del pavelló, on a la festa major d'hivern posem la fira d'atraccions, o fem el carnaval, i que allà hi ha més ombra, i per tant l'hem traslladat allà, a l'aparcament del pavelló. Aquest no és el perdeu, perquè és un espectacle mega recomanat, un treball físic molt potent, i penso que engadireu força.
1: La 26a edició de la nit del Teatre al Carrer acabarà a les 22 hores i a la plaça de la Vila amb la 31a edició de la Festa de la Pedra del Diable, la representació de la llegenda, on tenen un pes molt important gegants i diables, i a més participen algunes de les entitats a casa nostra. Recordem que la representació de la Pedra del Diable, la llegenda local portada a terme per la colla de gegants i diables Parets, és una actuació que es farà a la plaça de la Vila, però tots aquells que estiguin al Parc La Linera també la podran veure via streaming en pantalla gegant. L'obra, ja sabeu, narra la història d'amor entre en Marcel i la Hisenda, els gegants de Parets, ell arquitecte de Barcelona, que ve a complir l'encàrrec que li fa el mossèn de la vila, a restaurar l'església parroquial on es reunien tots els vilatans a pregar, destruïda durant la Guerra de Successió. Sota la direcció d'en Raül Càceres, aquesta representació serà posada en escena tant aquest dijous com també demà divendres. Us recordem que l'espectacle es pot veure, com dèiem, en directe des de la plaça de la Vila i també a l'escenari del Parc La Linera en pantalla gegant i via streaming per internet a través del web municipal www.parets.cat.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Parlem de diables i de gegants. Comencem parlant de la colla de diables Parets, que ho té tot a punt per a la festa major d'estiu. La primera participació dels diables serà el primer dia de festa, com ja us hem avançat, divendres 24 de juliol a les 19 hores dins el pregó de festa major, ja que són part dels protagonistes d'aquest pregó, conjuntament amb gegants, per commemorar els 30 anys de totes dues colles. A quarts de 8 de la tarda, tornada de festa major, i per acabar la nit de divendres, a les 22 hores, la participació dins la representació de la llegenda de la Pedra del Diable. L'endemà dissabte, a les 10 del matí, assaltament de botigues, tant al barri antic com a l'Eixample. A 3:15 de la nit, baixada infernal i barçots al carrer Major. A les 22 hores, correfoc de festa major, que sortirà, per cert, des del carrer Barcelona. La novetat d'aquest 2026 serà que cap a 6:15 de la matinada de diumenge hi haurà el despertafoc al Parc La Linera. Ja no els tornarem a veure fins a les 22 hores de l'endemà al barri antic amb el correfoc de dracs i diablets. Hem parlat amb el president de la colla Diables Parets, l'Òscar Pesquer, i ens començava parlant dels assajos aquests dies, aquests últims dies, i els dos passis que es fan per la festa major, dins la festa de la Pedra del Diable, avui mateix dijous i també demà divendres.
3: Aquest dimecres ja va el general i dijous ja això ja arrenca. Sí, dos passes, dos funcions. Bueno, una mica quan vam valorar l'edició que malauradament no vam poder fer l'any passat, creiem que molta gent es quedava sense poder veure-la, pel tema aquest de l'aforament, l'euro, etc. I clar, ens vam quedar una mica amb gust de boca a Marc, perquè ens ho havíem treballat molt, era la 30a edició, etc. Llavors, pues, bueno, ens vam seure i de moment aquest any vam decidir tirar dos passes endavant perquè tothom pogués gaudir, la que no va gaudir l'any passat i la que vulgui gaudir aquest any.
1: L'Òscar ens parlava de la novetat d'aquest 2026. Quan acabi la festa del Parc, al Parc La Linera, la matinada de dissabte a diumenge, faran una cercavila anomenada Desperta Foc, on tots junts podran esmorzar xocolata amb melindros.
3: Tenim novetat. La nit de dissabte a diumenge fem el Desperta Foc, que és un acte nou, que a veure com funciona. A les 5:30, tot just quan tanqui el Parc de la Linera, nosaltres sortirem des del Parc de la Linera i seguirem, diria que es diu el carrer La Fàbrica, seguirem un carrer La Fàbrica avall fins a la plaça La Vila, i és una mica, bueno, anirem amb un cercavila, correfoc, amb les carretilles, i era una mica, a veure, per acabar tots la nit tots plegats, esmorzar tots junts, i quan acabi pues, aquest acte, pues, repartirem xocolata amb melindros i això per qui ens vulgui seguir.
1: Dissabte, a partir de 9:45 de la nit, baixada infernal i barçots. I abans que comenci el correfoc, es farà el bateig dels nous diablets.
3: Aquest any sí que és cert que a nivell bueno, d'infraestructura d'anys anteriors i això, no feia un temps que havien perdut una mica el que és el bateig dels nous Diables, i aquest any sí que és cert que ho tornem a recuperar després de la baixa infernal, i abans que comenci el correfoc pues farem com el que es feia antigament, històricament, que era aquest bateig dels Diables, que la gent ho trobava a falta una mica també, perquè era un acte prou xulo, i res, són 3 minuts de bateig dels nous Diables, però que últimament el fèiem a Canoms d'una manera una mica més més reduïda, més de colla, i aquest any, bueno, hem canviat una mica l'escenari on es fan els versots, que ara tot una mica plegat més lluit, i per això vam decidir recuperar el bateig.
1: La colla infantil dels Diables són els protagonistes de l'assaltament de botigues que es fa el dissabte de Festa Major, tant a les botigues de l'Eixample com les del Barri Antic, on intercanvien també versots amb els comerciants. Versots que ja tenen una trentena d'anys. Els Diables tenen moltes ganes de donar-ho tot a la Festa Major i l'aposta decidida per la cultura del foc. Per tots els carrers per on passi el correfoc de Diables, els habitatges i els locals estaran protegits per no patir danys, ni personals ni materials. La representació de la llegenda de la Pedra del Diable es fa aquest 2026, dos dies, aquest dijous i demà divendres, totes dues, a les 22 hores, a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila. I també s'emetrà via streaming i es podrà veure a la pantalla gegant del parc la Linera demà divendres. I de Diables a Gegants, la colla de Gegants de Parets, que és una altra de les entitats de Parets que viu tot i ple i amb moltes ganes la Festa Major d'estiu. Aquest 2026 la novetat de Gegants serà que podrem veure, com deien també, aquests dos passis de la representació de la llegenda, avui dijous i demà divendres. Hem parlat amb l'Anna Dalmau, de la colla dels Gegants de Parets, i així ens ho comentava.
4: El dijous, excepcionalment, celebrem una representació de la Pedra del Diable.
5: És que farem dues, ho fareu dues.
4: Farem un duet, exacte, dues sessions, en honor també de que l'any passat doncs, la pluja no ens va deixar celebrar-ho com calia, i és una representació...
5: Seran iguals?
4: Iguals. Poden haver-hi petites variacions de pirotècnia, però en principi són dues representacions, tal com les veiem.
5: Al mateix lloc, a la plaça de la Vila.
4: Tot. De fet, això va sorgir de l'assaig que fem general. A l'assaig general hi ha gent que ve, que no li agrada la pirotècnia, i ve a veure la pedra i se sent allà com si fos el dia de l'espectacle. Uh-huh. I llavors va ser nosaltres que vam dir, ostres, doncs per què no muntem les cadires ja el dia de l'assaig general? L'any passat, el dia de l'assaig general, vam omplir totes les cadires. Amb tots els problemes que també es van generar, de que no hi havia suficients entrades i tal, ens atrevim a fer dos passes. I, bueno, en aquest motiu de celebració dels 30 anys de la pedra, vam dir, va, ens atrevim. Es manté l'assaig general, que el farem dimarts, dimecres descansem,
5: vale.
4: I dijous i divendres representació. Sí, sí, de fet, els assajos els hem publicat enguany a Instagram, perquè hi ha gent que ja ve a sopar a la plaça veient els assajos. I és com part d'aquest abans de Festa Major, no? Tot el juliol.
1: La colla de gegants tenen un pes important durant la Festa Major d'estiu a casa nostra. Les 5 figures de gegants, Elisenda, en Marcel, en Llucifer, el Gall, en Vitro, es llueixen juntes al primer dia de festa amb el toc d'inici, acompanyades dels Diables Parets, per commemorar junts els 30 anys a totes dues colles.
4: Sorpresa, però ens veureu com a protagonistes del pregó després del toc d'inici. No? El toc d'inici ha quedat ja institucionalitzat. Quan la gent sent aquesta cançó ja se li posen els cabells de punta, i vol dir que comença la Festa Major. Per tant, el toc d'inici, tothom que hagi anat veient també els assajos es pot haver pres la coreografia i pot posar-se allà al costat dels gegants. És un moment únic, perquè és dels pocs moments que les 5 figures coincideixen totes juntes a la plaça fent un ball, tots 5. Normalment, doncs, cadascú té el seu espai i en allà coincideixen tots 5, no? Veureu, doncs, a Marcela, Elisenda, Llucifer, el Gall, el Vitro, les Maceres, veureu els Tabalers, Grallers...
5: Tots.
4: Tota la família estem allà.
1: Aquesta setmana els hem pogut veure assajant a la plaça de la Vila, el que ha de ser l'actuació de la colla durant la Festa Major d'estiu. Dissabte de Festa Major, els gegants comencen d'hora a despertar a tothom amb l'albada del Gall. Així ens ho explicava també un altre dels membres de la colla de gegants, al costat de l'Anna Dalmau, en Jordi Ramos.
6: Res, doncs comencem ben d'hora. Som els primers en aixecar tots els veïns i veïnes de Parets del Vallès amb el nostre estimat Gai. Va aixecant dient a tothom que ja és festa major, que s'han de llevar, que hem de viure la festa major. I és també molt bonic perquè des de fa uns anys també al matí també ens posen taula els nostres veïns del carrer Santa Irene i Sant Josep, si no recordo malament, que també els estem sempre molt agraïts de que ens posin taula. I res, anem aixecant els veïns amb el so de les gralles, amb el, bueno, sobretot amb el ball del grall.
4: I és molt divertit perquè hi ha gent que surt en pijama.
6: Sí.
4: Amb les lleganyes, amb els cabells, amb espardenyes, sí, badallant... O sigui, sí, és superíntim perquè arribes a entrar gairebé dintre de les cases, no? Et saluden és per curiós, la finestra i no s'han rentat ni la cara. Però és aquesta la gràcia, no? De dir, doncs, és igual això. Jo vaig a sortir a veure el gall, estic com estigui.
6: Aquest recorregut és més íntim, és per aquí pels carrers del nucli antic, pel carrer Ponent, Santa Irene, Sant Josep, la Linera, Antoni Feliu, la plaça, el carrer La Fàbrica, i ja tornem cap a Cànoms a descansar, que a la tarda tenim més cercaviles.
1: Cap a quarts de sis de la tarda de dissabte de Festa Major, Can Serres farà l'acte que es va estrenar el 2023, anomenat El Ram al Carrer, que substitueix el tradicional esmorzar. El ball i la passejada començarà a les 18 hores amb la sortida des de Can Serres i recorrerà els carrers del barri antic. La colla de gegants de Parets vol que aquesta colla jove de gegants s'impliqui en l'organització del cercavila de dissabte. Com ho fan? Són els encarregats d'organitzar que en Marcel recuperi el ram de flors que ja duia als inicis.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Altres qüestions dins la Festa Major. Ens anem a dissabte 25 de juliol a les 10 del matí al Parc La Linera. Enganxades al Ganxet, el col·lectiu Enganxades al Ganxet farà l'activitat Teixint Parets a la jornada de teixit comunitari, que és oberta a tota la ciutadania. Aquest col·lectiu, que per cert ja té enllestit els darrers detalls del seu projecte, que guarneix ja, el podem veure al Parc La Linera amb peces de ganxet durant la Festa Major d'estiu. Recordem que la cita de dissabte 25 de juliol és oberta a tothom, tant si sabeu teixir com si en voleu aprendre o només mirar, us hi esperen. Podeu anar a teixir l'esperit del barri punt a punt i a posar el vostre granet de llana per omplir el parc de la Linera amb peces de ganxet. Es farà també un taller de banderins decoratius. Podeu portar llana, agulles o ganxet, i si en teniu, i portar molta il·lusió per participar d'aquesta activitat. Una activitat que, com dèiem, es programa per dissabte 25 de juliol a les 10 del matí al Parc La Linera. I dissabte, però, a la tarda, a les 19 hores, es farà l'entrega dels premis del concurs de fotografia de Festa Major. Recordem que el passat 26 de juny es va donar lloc a la sala d'entitats de Cànoms, es va conèixer el veredicte del concurs de fotografia de Festa Major d'estiu 2026, i el jurat estava format pel regidor de Cultura de l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, i també un membre de l'entitat cultural dels Diables, l'Òscar Pesquer, i un membre de l'entitat cultural Butaca 107, en Carles Garriers. Es van presentar 9 autors, amb un total de 27 fotografies, havent-se acceptat en la seva totalitat sota el tema Activitat Cultural a Parets, i que una vegada examinades es va emetre el veredicte. Primer premi se l'emporta amb el títol Mans, Mònica Maestro. El segon premi amb el títol El bufador, Miquel Portell. El tercer premi amb el títol Fox 2022 per a Juan José Carrasco. El primer premi local amb el títol Festa Major per Montse Dolz. I el segon premi local amb el títol A primera línia per en Ramon Sauri. Queden com a finalistes la sardana L'era de Can Jornet, d'en Ramon Sauri, La bèstia, de Miquel Portell, i Mira, de Mònica Maestro. Des de l'Associació Fotogràfica Parets us animen a participar en aquest acte que es donaran els premis. Es farà l'entrega dels premis el pròxim 25 de juliol, dissabte de Festa Major, a partir de les 19 hores de les 7 de la tarda a la plaça de la Vila.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Dissabte de Festa Major, 25 de juliol, a les 21 hores, a les 9 de la nit i al Parc La Linera, l'artista local Iris París serà l'encarregat de la projecció Videoart 3D, especial Festa Major, elaborat per l'artista visual Parata. És conegut per crear obres d'art abstractes úniques i edicions limitades. El seu treball sovint inclou aquest tipus de tècniques de videoart i animació en 3D. Ell mateix ens parlava del que podrem veure a la pantalla gegant de l'escenari que trobarem al Parc de La Linera, molt relacionat amb la cultura i el folclore paratà.
7: Aquest any presento, de cara a la Festa Major, doncs presento una altra d'aquestes obres lúdico-festives, no, que faig com a fons visual per l'escenari de La Linera, no? Aquest any, doncs, buscant noves inspiracions i coincidències, doncs com era més que evident que celebrant les colles de gegants, diables, la festa de la pedra del diable, tot plegat, doncs, als 30 anys, doncs, he aprofitat, doncs, per generar una obra inspirada totalment amb aquest aconteixement, no? Amb una mostra d'imatges que mostri una miqueta el seu recorregut, imatges 3D de les figures de bestiari, bueno, tot muntat en un espai, doncs, multicolor i futurista, molt agradable de veure, però, insisteixo, és un fons visual d'acompanyament de la nit, per anar escoltant música, per xerrar amb la gent, i de fons tenim això.
1: Les obres del videoart de l'Iris París utilitzen elements com l'obertura de les càmeres, l'ull humà com a inspiració, combina formes abstractes i llum amb tecnologia digital per generar composicions visuals impressionants. Aquest tipus d'art tridimensional en 3D crea una sensació de profunditat i moviment que canvia segons l'angle des del qual es mira.
7: Cada any, doncs, d'alguna manera intento adaptar-ho i que sigui el més útil possible dintre dels aconteixements i els moments de la nit, no? Per això, doncs, tinc aquesta peça inspirat amb la festa de Pedra del Diable, i després, bueno, tenim una altra part, doncs, més lúdic, festiva encara, molt colorista, amb molta intensitat de color i de formes molt suggerents, que, insisteixo, doncs, formen part d'un fons visual, no? Al igual que com podem anar a una discoteca de vegades, no hi veiem aquestes pantalles amb aquestes imatges tan futuristes adequades a l'espai, doncs una mica, per no dir totalment, jo faig exactament la mateixa feina, però adequant aquestes imatges, doncs, a l'escenari i a l'espai que tenim de La Linera, no? Que és un espai super acollidor i molt nocturn que funciona molt bé. És la meva aportació aquesta nit, d'una manera, doncs, indirecta, perquè sabem que la Festa Major, la gràcia d'alguna manera és participar-hi, estar amb les colles, estar en primera línia, però, bueno, de vegades també, com els tècnics de so i molts oficis, no, doncs també formen part de la segona línia, no? I en aquest cas aquestes visuals crec que serà un bon acompanyament per aquestes nits.
1: L'Iris París, reconegut artista visual del nostre municipi, autor també del mural de la nostra vila, com el de la piscina municipal Miguel Luque, a l'interior. El podrem gaudir, el seu art, a la seva obra, la podrem veure dissabte, de Festa Major, 25 de juliol, a les 21 hores, a les 9 de la nit, a la pantalla del Parc La Linera, on mostra el seu videoart amb efectes 3D i textures visuals.
0: Notícies.
1: Diumenge 26 de juliol a les 23 hores, a les 11 de la nit i a l'escenari del Parc La Linera, concert especial de música catalana de la mà de Doctor Prats. Ska, reggae, funk, pop i molts gèneres més són els que ens esperen amb aquest grup que fa més de 10 anys que és en actiu i ja és tot un referent en el panorama musical català. Per parlar de la seva actuació a la nostra Festa Major, hem parlat amb en Marc Riera, que es veu i guitarra de la banda Doctor Prats. Ell ens explicava que ja ho tenen tot a punt per la seva actuació i ens recordava que com van ser els inicis de la banda.
8: I tant, i tant. Bueno, nosaltres ja quan comença el maig o juny ja fem la posta a punt, o sigui que ja estem ja totalment ready. Aquí, de fet, farem el repertori complet al Festival 2026, que és el que estem presentant ara, i farem el concert sencer, que és una hora i mitja, una cosa així, i a tope. Doncs mira, Doctor Prats va sorgir el 2015, és a dir, nosaltres naixem el 2015. Jo formava part, diguéssim, d'una formació que es deia Cayo Malayo, que havíem també recorregut bastant places

0: neix Doctor Prats, que portem 11 anys així, vull dir que increïble. I el nostre bateria, deia una frase feta molt, molt típica de bateries, que és el so de la bateria que fa el tutuprà, tutupà, saps? Ens diem així, però si haguéssim sabut que el grup hagués arribat tan lluny, doncs potser ens haguéssim esmerçat una mica més.
1: El grup ha passat per molts festivals i festes majors d'arreu de Catalunya. Ara fa poques setmanes els van poder veure a la Festa Major de Lliçà de Vall. Però aquesta és la primera vegada que trepitgen parets i tenen moltes ganes que arribi aquest gran dia, que serà diumenge. Així ho explicava en Marc, que és per ells venir a parets i formar part de la programació de la Festa Major.
0: Doncs mira, a Parets del Vallès crec que és la primera vegada que la fem. Anem, jo què sé, a qualsevol poble, a qualsevol ciutat, festival, etc. Sempre diem, ostres, que guai, anem aquí. Doncs aquí, aquesta és la tercera vegada que venim, o aquesta és la segona vegada que venim, o és la quarta vegada que venim. Per exemple, en el cas de Parets, doncs és la primera vegada. El nostre teclista és de les Franqueses del Vallès, és a dir, que li té molta simpatia, i ell havia vingut també a les Festes Majors i tal, per tant, amb moltes ganes també. El tema de les Festes Majors és una cosa curiosa perquè, clar, per la gent del poble, moltes de les persones voluntàries i també organitzadores que fan possible que les Festes Majors molin tant en el nostre país, te n'adones que tu quan vas als llocs per ells és el moment més important de l'any. I la veritat és que sempre ens ho prenem molt seriosament en aquest sentit. Doncs formar part també d'aquesta escena, diguéssim, i d'aquest imaginari, doncs imagina't que és per nosaltres, perquè des del moment que tu fas una cançó des del sofà de casa, no?, i dius, ostres, això, potser es queda aquí al sofà, o potser al cap del temps veus 15.000 o 20.000 persones cantant a l'unissó, no?, i a vegades et posa la pell de gallina. Vull dir que per nosaltres és una cosa màgica.
1: Ara, Doctor Prats és tot un referent per als nous artistes catalans, però el panorama musical ha canviat molt des dels seus inicis l'any 2015. En Marriera ens fa una valoració del punt en què es troba la música catalana.
0: Jo el valoro increïblement positiu, perquè jo també, diguéssim, ja tenim una edat i recordo molt bé una època on les coses costaven moltíssim, o una època on no hi havia una escena tan bèstia, diguéssim. Segurament també tot el fet de les xarxes socials, d'internet, etc., ha permès també que molta gent sense tants recursos doncs pugui treure el cap. Ha fet que també, particularment Catalunya, tingui aquesta escena musical amb molts concerts, amb molts festivals, amb moltes festes majors, que els agrada molt, diguéssim, que encara existeixi el tema de la música en directe, és a dir, que molt orgullós de formar part d'aquesta escena i de tant de músic com d'escoltador també i de participant. Suposo que el secret és molta feina també, perquè portem molta tralla darrere abans de sortir en directe, i sobretot aquest any especialment. Hem afegit, nosaltres som 6, però pel directe hem afegit a dos músics més, al Joan i a la Maria, un percussionista i una trombonista, o volem apostar cada cop més per l'essència aquesta de que soni la música en directe, que ens ho passem bé, no?
1: Amb un concert molt complet i tots els músics preparats, arriba en Doctor Prats, que es preparen per aterrar a Parets en la seva actuació de Festa Major. No us ho perdeu? Serà aquest pròxim diumenge, 26 de juliol, a partir de les 23 hores, les 11 de la nit, i a l'escenari del Parc La Linera.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: Aquest 2026 tindrem focs artificials en l'últim dia de festa, com és habitual, dilluns 27 de juliol a 10:15 de la nit, en format de piromusical, amb un gran castell de focs artificials. Enguany a càrrec de Pirotècnia Manel Estarella, companyia fundada a Barcelona l'any 1916. El piromusical és un espectacle artístic que uneix focs artificials amb música i llums. Els esclats de la pirotècnia estan units de manera exacta al ritme i a les notes de les cançons triades mitjançant sistemes digitals. Uns 13 minuts en tindrem d'aquest piro musical de coets sincronitzats amb música. Els focs es llançaran des de la zona de les pistes d'atletisme de Parets. Hem parlat amb la pirotècnia Estalella i això ens explicaven sobre el

0: o musical que podrem veure a parets?
1: Bueno, consisteix en un munt d'efectes, no?, que van al compàs de la música, que aquí el nostre dissenyador de fàbrica estudia les músiques i després pues, comença a treballar sobre la música que ens demana el client. I pues, amb monotiros, que són com una espècie de boletes que pugen però que no detonen a dalt, i tots els cops de música es va marcant amb aquests efectes. Després sí que tenim carcasses que són les típiques palmeres, i bueno, i moltes cosetes noves que portem aquest any, que hem portat noves, i les lluirem aquí també a parets.
2: Perquè quan dura exactament?
1: Dura uns 13 minuts més o menys, 12-13.
0: Pirotècnia Estalella no és la primera vegada que crema parets. El castell presentarà noves figures pirotècniques, però no podran faltar aquelles figures mítiques que sempre agraden al públic i, a més, promet un final de categoria. Els focs començaran amb un ritme que anirà creixent per tenir a tots els espectadors enganxats durant tota l'estona que duri, amb el fil conductor de la música.
1: Bueno, amb aquest joc ja havíem anat l'any passat, doncs ja sabem el puesto i distàncies i com és la zona. Però la primera part és anar a visitar la ubicació del castell i mirar si les condicions són apropiades. A partir d'aquí, pues, ja es comença el que és el disseny. Com t'he dit abans, el nostre company Rafa, que s'encarrega de fer el disseny, pues, se selecciona unes músiques, treballa sobre aquestes músiques i s'envia una ordre de treball a el que és el magatzem, que en aquest magatzem pues, és on s'agafen tots els articles que seran posats al Castell de Focs. Després d'aquí també es comença també una preparació d'utillatges, on van ficar tots aquests elements, i després el dia del Castell de Focs pues, anar cap allí a parets, començar a muntar i gaudir de l'espectacle.
0: Aquest any el Castell de Focs Artificials de Parets del Vallès per la Festa Major d'Estiu serà en format piromusical. La música narrarà una història o seguirà una temàtica concreta amb una varietat de gèneres combinant música clàssica, bandes sonores de cinema o èxit de pop o de rock que no han volgut desvetllar. En canvi, sentir intensitat musical i una sincronització digital exacta amb l'ajuda de sistemes informàtics, ordinadors de precisió, que controlen el llançament automàtic dels efectes. S'escullen colors que combinen amb el sentiment de la música, colors càlids per a temes lents, colors vius per a ritmes més ràpids. Segur que no faltaran llums làser i focus de gran potència que tallaran el cel per convertir-lo en tot un espectacle de llum, color, música i el so característic dels castells de focs en format enguany de piromusical. Serà dilluns, darrer dia de festa, dilluns 27 de juliol, a 11:15 de la nit.
3: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.

0: El temps a RAC 107 FM.
1: Hola, què tal? A poc a poc es van confirmant els canvis de temps que tindrem, sobretot a mitjans de la festa major, amb un canvi de temps que ens portarà, per una banda, baixada de les temperatures i també un augment de la inestabilitat. Però anem per parts, perquè avui dijous es presenta la jornada més càlida de tota la setmana, amb unes màximes que sobrepassaran els 40 graus a bona part del Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, Catalunya Central. Valors inclús que podrem arribar als 42 graus aquí a Parets del Vallès, per sobre dels 35. De fet, ahir vam fer una màxima de 35 graus, doncs bé, avui amb aquí també un xafogós rondarem al voltant dels 35 a 37 graus, amb una mínima que ha estat una miqueta més baixa, al voltant dels 21,7, una nit que ha costat a dormir, però no tant com les darreres jornades. De cara a demà divendres es presenta ja un inici de la festa major, una jornada tranquil·la, assolellada, amb algun núvol de tarda i unes temperatures a les hores centrals del dia que podran recular una miqueta respecte a les d'avui i demà al voltant dels 33 a 35 graus. Per tant, comencem una festa major tranquil·la i amb les novetats que de cara al dissabte i sobretot diumenge ens creuarà un solc i això implicarà per una banda aquesta baixada de les temperatures màximes que quedaran molt normalitzades per l'època de l'any i això es tradueix en valors propers als 30 graus a les hores centrals del dia, nits que inclús podran refrescar lleugerament amb unes nits que segurament ja no arribarem a aquests 21, 22, inclús 23 graus i una tarda de dissabte que sí que algun model ens indica que podríem tenir alguna precipitació. En aquest moment sembla que serien poc importants perquè les més destacades quedarien restringides sobretot la tarda de diumenge amb pluges que podrien ser generals i que inclús podrien anar acompanyades de tempesta. Tenim molta calor emmagatzemada i qualsevol entrada d'aire fred en alçada provocaria aquestes tempestes acompanyades inclús de calamars o pedra. Per tant, ho haurem de seguir demà, ho acabarem de confirmar, sobretot aquestes precipitacions que tindran lloc diumenge a la tarda. En canvi, dilluns, amb un ambient que continuarà sent molt normal per l'època de l'any, serà una jornada final de festa major molt assolellada i molt més tranquil·la. De cara a la setmana vinent, la novetat serà una altra vegada aquesta recuperació de les temperatures amb ben poqueta precipitació. Així doncs, paciència avui dijous per aquestes elevades temperatures i de cara a la festa major, repetim, sembla que les tardes de dissabte i diumenge podrien ser passades per aigua, sobretot la de diumenge a la tarda. Ho anirem seguint atentament aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
0: Cada dia a la una de la tarda, notícies migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
2: Amb la previsió meteorològica posem el punt i final al nostre informatiu d'aquest dijous 23 de juliol de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Ara us deixem amb tota l'actualitat esportiva del dia.
0: Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 8:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre.

0: RAP 107, els esports.
1: Doncs ja sabem més o menys la plantilla que estarà formada l'equip del Club de Futbol Parets, i per això tenim aquí nosaltres en Viri per parlar-vos una mica de com veu la situació i de com veu aquest equip del Parets. Com estàs, Viri?
2: Hola, bona tarda.
1: Bueno, un equip ja ja tancat o què?
2: Sí, podríem dir que sí, perquè bé, ja tenim ja pràcticament les posicions, un parell de jugadors per posicions, i bé, molt contents amb tot el que hem renovat, a tot a l'oportunitat que li hem donat al filial i juvenil que pugen, i també content amb les incorporacions de fora.
1: Això, dos jugadors que tornen a Parets, i jo crec que són importants, no?, i que han fet molt bona temporada a la Molletense.
2: Sí, crec que és un any que és necessari que hi hagi gent que del club, del poble, i per això, com t'he dit, no?, tanta renovació, com, bueno, pràcticament cada any he fet donar oportunitat a la gent que està al filial o juvenil, i en aquest cas també hem pogut incorporar tant el Pau com el Guillem, que són dos jugadors experimentats, ja tenen, estan més a prop dels 30, ja crec que tenen 28, 29, i bé, gent del poble, gent que ha estat al club, gent que ho sent i que, com dius, també venen de fer molt bona temporada i ens ajudarà moltíssim.
1: Home, i no era fàcil que vinguessin, perquè, clar, han pujat a primera i ells ara tornen a segona.
2: Ja, jo crec que en el seu pensament estava al tornar, com diuen ells, no?, a la seva casa. Sí que és cert que estaven bé, i a més han fet bona temporada, i bueno, finalment no ha sigut de manera directa, no?, però han acabat també amb l'ascens a la primera catalana. I sí, hem apostat per ells, ells han sentit que confiava molt en ells i que, bueno, hem posat totes les cartes que hi havia a la taula perquè tornessin, i suposo que tot això ha fet que crec que ha sigut una resposta que tenien clara, no?, de tornar, per tot, bueno, per tot el que suposa Parets, i també suposo perquè hem apostat per ells.
1: Que tant que parlàvem de que necessitàvem un golejador, jo crec que ja el tens, perquè ho ha demostrat, i ho ha demostrat l'any passat, en Guillem.
2: Sí, en el cas de Guillem és un jugador que sempre ha tingut gol, és un jugador que et dona molt a dalt, ja no sols el tema del gol, sinó que l'entrega, la velocitat, la garra, l'energia que porta, fa que...
1: I d'en Pau, què diries, Viri? També és un jugador de molta entrega, no?, i molt caràcter.
2: Sí, sí, sí. Són jugadors d'un perfil similar, tot i que un jugador... Bueno, un ve per jugar de central, ja hem parlat amb el Pau, que tot i que ve de jugar tota la temporada de lateral, aquí la intenció és que jugui de central, i com dic, el Guillem és davanter, però són dos jugadors que bé... que tenen molt de sentiment pel club, són jugadors que quan estan al camp ho entreguen tot, i necessitem d'aquest tipus de jugador. I llavors també ens aporta tot això a nivell d'entrega, de lluita, de treball. El Pau també ha de demostrar lideratge a la línia defensiva. Podem parlar de que ell i l'Òscar Jaén crec que són els jugadors més amb més edat i experimentats de la línia defensiva. I bé, han d'assumir aquest rol també de lideratge, i a més són dos jugadors que a nivell de vestuari, de vestidor, donen molt, i també bueno, a nivell una mica també mediàtic, no?, de que segurament per la base i bueno, a l'entorn a nivell de poble, doncs és possible que també... sigui més fàcil, no?, que s'apropi més la gent al camp.
1: Està clar, està clar. Comenta'm una mica quins altres fitxatges destacaries darrerament que heu fet.
2: Bé, crec que, no sé si hem parlat anteriorment hem parlat de Baris, però crec que...
1: De Jaén has parlat precisament.
2: Sí, doncs mira, a l'Òscar Jaén és un lateral esquerre que ve de jugar les últimes temporades a Primera Catalana. Normalment han sigut equips del Vallès Occidental, ell és d'allà, i bé, ve d'una temporada molt bona al Ripollet, on ha sumat, crec que han sigut 2.000 minuts com a jugador, com a lateral esquerre de Primera Catalana. Però bé, ha sigut baixar allà i tenir ofertes de categoria superior, li va agradar la proposta que li van fer, el projecte, el cara a cara que van tenir va ser molt, molt bo, molt positiu, i això ha fet que ve un jugador que possiblement podria estar jugant a una categoria superior, doncs ha decidit per venir aquí. I bé, és un jugador ofensiu, és un jugador, un altre esquerre ofensiu, amb bon peu i que també, com t'he dit, ell i el Pau han d'assumir aquest rol de líders a la defensa. En el vestidor també l'Òscar serà important, ve de ser capità del Ripollet i bé, un cop hem tingut les baixes del Marc i del Pepe, han d'assumir aquest rol jugadors com l'Aleix o com el Ferran, que ja estaven, el Cusi, però també jugadors de fora com el Pau o el Jaén també han de donar un pas endavant.
1: I quins altres fitxatges diries?
2: Doncs bé, també dels últims van ser l'Iker Sabater, que és un jugador que jove, que tot el...
1: Terrassa, oi? De Terrassa, em sembla que ve.
2: Sí, jo crec que tot el futbol amateur, que han sigut 3-4 anys, l'ha fet en natació Terrassa. Ha acumulat molts partits com a titular i molts minuts i bé, va tenir un ascens de categoria de segona a primera i crec que han sigut dues temporades a Primera Catalana. I bé, és un recorregut curt, però sí que, com t'he dit, té molts minuts i partits acumulats ja a Primera Catalana i en un any a segona, on va ser campió, i pot tant jugar com de central com de lateral, tot i que bé, també amb les baixes del Coll i del Mar, bueno, pensem que l'Iker tindrà molts minuts a l'eix de la defensa i és un jugador, doncs bé, diferent al Carlos i al Pau, ens donarà molta sortida de pilota, tàcticament és un jugador molt bo, entén molt bé el futbol i bé, perfils diferents també per tenir a la plantilla.
1: Miri, ara quan... Ara suposo que de vacances, però quan tornareu?
2: Doncs comencem el 17 d'agost.
1: 17 d'agost?
2: Sí.
1: Amb diversos partits que jugareu, veritat?
2: Sí, primera setmana... Bueno, l'experiència ens diu que hem de fer una evolució en la pretemporada i potser hem tingut massa relacions en les dues últimes temporades i bé, a la primera setmana farem només entrenament, no farem partit. A la segona farem, acumularem algun entrenament més i un partit.
1: Com deien, comença Andorra, però és que lògicament la gent s'ha de posar a punt. Aquest club de futbol Parets que apunta i molt bé amb les darreres incorporacions, sobretot les dels germans Guillem i Pau Ruiz.
0: Notícies.

0: RAC 107. Notícies.
1: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM, i solucions d'internet de les tipus cicles, en anglès IoT. Parets reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balisses que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat, que també es fan a Parets, en suport al funcionament intern i als productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran al mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre de 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils de múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara en l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com Nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions en la fira d'alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi a pacients per a dos assajos clínics independents en fase 3. Els assajos es practiquen sobre les teràpies de la immunoglobulina Gamunex C i del producte Shimbifi. El primer dels assajos avaluarà l'eficàcia del Gamunex C en combinació amb el tractament mèdic estàndard per prevenir infeccions en pacients amb immunodeficiència secundària, sovint provocada per tractaments de quimioteràpia i en factors com càncers hematològics. El segon assaig calibra la seguretat de Xembify per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grífols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per aquests medicaments, per aquestes teràpies, per a tractaments derivats del plasma.
0: RAP 107, notícies.

drop.

0: RAC 107, notícies.
1: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM, i solucions d'internet de les tipus cicles en anglès IoT. Parets reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balisses que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat, que també es fan a Parets, en suport al funcionament intern i als productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran al mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre de 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils de múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara en l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com Nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions en la fira d'alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi a pacients per a dos assajos clínics independents en fase 3. Els assajos es practiquen sobre les teràpies de la immunoglobulina Gamunex C i del producte Shimbifi. El primer dels assajos avaluarà l'eficàcia del Gamunex C en combinació amb el tractament mèdic estàndard per prevenir infeccions en pacients amb immunodeficiència secundària, sovint provocada per tractaments de quimioteràpia i en factors com càncers hematològics. El segon assaig calibra la seguretat de Shimbifi per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grifols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per aquests medicaments, per aquestes teràpies, per a tractaments derivats del plasma.
0: RAP 107, notícies.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
1: Festa Major de Parets, festa donant de sang.
2: Més que la meva sang.
1: Ho pots fer al local de la Penya Blaugrana, a l'avinguda Lluís Companys 25, divendres 24 de 4 a 8 de la tarda i dissabte 25 de 9 a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda.
2: No, no, no tinguis por.
1: Festa donant de sang, aquesta Festa Major de Parets.
3: I una altra de les entitats destacadíssimes, sobretot a la Festa Major de Parets, és la Colla de Diables de Parets, que ja els hem vist aquest cap de setmana amb l'Eixample amb la Festa, que van tenir la festa dels 30 anys amb els gegants. Avui tenim amb nosaltres el seu president, l'Òscar Pesquera, aquí tenim una altra vegada aquí als estudis. Òscar, què tal? Com estàs?
4: Què tal? Bon dia, Carles.
3: Benvingut de nou.
4: Gràcies.
3: Aquí als estudis de RAP 107 per parlar de Diables.
4: Doncs sí.
3: Déu-n'hi-do, quins dies porteu, no?
4: Sí, la veritat que portem des de... Bueno, una mica més enllà del juny que no parem, però bueno, ja està, que a l'últim sprint, com, i res, i ja està, setmana de Festa Major, estem en setmana de Festa Major, que sempre agafem amb moltes ganes, i aquest any, pues, la veritat que no és menys, venim amb alguna que altra novetat, i bueno, ara en parlem.
3: Ara l'explicaràs. Ja ho sé que han passat uns dies, però què? Quin regust dona els 30 anys dels gegants i diables? La festa, la festassa ja vau fer, no?
4: Sí, a veure, una mica... Això ve de lluny, fa molts mesos que vam parlar i ens imaginàvem un dia com el que vam tenir, i la veritat que molt contents. Estem profundament contents amb el dia... parlant amb l'Anna i amb el Roger de Gegants.
3: Feia una calor sí, immensa, però
4: ser,
3: la gent
4: va ser un dia de molta calor, però la gent, bueno, va vindre. Al sopar, doncs, que ja van baixar una mica les altes temperatures, pues, érem al voltant de 400 persones sopant a la plaça. Bueno, va ser un dia molt, molt maco, la veritat.
3: Bé, i aquest cap de setmana ja heu fet l'Eixamplem. Com va anar?
4: Sí.
3: Per l'Eixample, en aquest cas.
4: Sí. Aquest cap de setmana ja hem fet l'Eixamplem. És un acte que utilitzem una mica per començar a entrar... per anar escalfant de cara a la Festa Major que ens ve aquesta setmana. I la veritat que molt bé. Hem un acte una mica més reduït, més senzill, més familiar, però va anar molt bé.
3: Menys... Bueno, no sé quanta gent éreu.
4: Home, doncs bastanta, no? Sí. Vam sortir gairebé totes les forques infantils, van sortir gairebé totes les forques adultes, més tota la gent que dins de la colla ens dona suport, perquè, bueno, dins de la colla, a part de... Evidentment, les carretilles és el més visual, però a part de les carretilles estan els tabalers que ens acompanyen i tota la gent que hi ha darrere... del correfoc, no a la part visible, però darrere del correfoc, pues, amb els carros, saquers, perquè puguem posar la pirotècnia, etc. Gent que ens va donant aigua durant els correfocs, pues, clar, sense tota aquesta gent, un correfoc no funcionaria.
3: Ara sou aproximadament quanta gent a Diables?
4: Exactament no ho sé, però crec que l'últim cens rondàvem les 140-150 persones, aproximadament.
3: Déu-n'hi-do. Abans de dia estava l'ESO, jo l'altre dia parlant amb l'Anna, deien, no, sí, però és veritat, Grallers no teniu el Colla de Diables, és Tabalers només, oi?
4: Sí, la Colla de Diables només tenim Tabalers. Grallers, la veritat és que no... Resulta difícil veure Grallers a
3: Diables,
4: les colles,
3: no?
4: De Diables. Sí que és cert que potser sí que es porta més de cara a associacions de bestiari festiu, bèsties, etc. Alguna que altra bèstia sí que està acompanyada de gralles.
3: Però no és normal.
4: En el nostre cas, no.
3: No. No, no he tingut mai. Bé, una de les coses importants, abans de parlar ja dels actes, la barra de Festa Major, perquè n'hem parlat amb totes les entitats, menys amb vosaltres, i la barra més antiga
4: és la
3: vostra, està clar.
4: Sí, nosaltres ens estimem molt aquest espai que tenim a Festa Major.
3: Jo crec que tothom ho coneix.
4: Sí, ens
3: quedem a la barra de Diables.
4: Sí. Jo crec que s'ha quedat una mica com tradició. Sí. Al final són gairebé 30 anys que estan muntant la barra i és una tradició que encara nosaltres mantenim i que la veritat que la colla ens agrada molt. És el nostre espai també, a part... és un punt de trobada també per la colla, per fer xarxa, per fer lloc. Estem molt contents, sempre ens agrada molt la barra i, evidentment, tothom és benvingudíssim a la nostra barra, que els acollim sempre amb els braços oberts.
3: Dóna feina, això, per això.
4: Sí, i dóna, i a més, precisament, nosaltres som una entitat que, clar, concentrem tots els actes o... una gran part dels actes els concentrem a Festa Major.
3: Clar.
4: Per tant, hem de trobar aquest equilibri entre els actes de Festa Major i la barra, que la gent sap que són 4 dies de dormir poc i de treballar molt, però per sort la colla ens acompanya i és un extra que ens dona, que ens dona la vida, perquè la vida ha pujat molt, tothom ho sap, i en el nostre cas, exactament igual.
3: Quanta gent porteu a la barra, potser? Sempre hi ha...
4: Normalment nosaltres fem 3 torns, el primer torn amb 4 o 5 persones, i a partir d'aquí, els més torns gent. De més tard, ja els fem de 8 persones, 10 persones, i de moment, la veritat que jo crec que l'esperem amb moltes ganes. Esperem veure tothom per la nostra barra, perquè creiem que les barres al final també són espais de convivència, de veure aquell que no has vist des de fa molt de temps i que generen Festa Major.
3: Què oferiu? Perquè la gent ho sàpiga, jo crec que ja no ho sap, a part de les begudes, no?
4: Sí, nosaltres només fem begudes perquè...
3: Mai heu pensat de fer menjar?
4: No, no tenim la capacitat ni...
3: Infraestructura
4: ni,
3: i tot.
4: Ni la infraestructura. Segurament si ens hi poséssim ho faríem, però és això, és el que et deia. Nosaltres som una entitat que potser les altres barraques que hi munten durant aquests dies s'hi dediquen a la barra única i exclusivament perquè no tenen altres activitats, però nosaltres és que concentrem no totes les activitats a Festa Major. Llavors,
3: I a més algunes de nit.
4: Ens coincideix amb la barra i gairebé totes les activitats nostres són de nit. Per tant, moltes vegades inclús s'ensolapen el nostre acte amb l'horari d'obertura a la barra. Llavors, mai hem servit, històricament mai hem servit menjar, i ara, és que no li veiem, no veiem com fer-ho, i per això només oferim beguda.
3: Doncs ja ho sabeu, que hi ha la barra, i ja sabeu on està situada, com sempre, al costat de l'escenari, a la part de baix.
4: Sí, exacte.
3: Anant cap a l'escola de música.
4: Sí, esperem a tothom allà, donar gràcies a la gent que ens ve a donar un cop de mà a muntar la barra i que col·labora amb nosaltres, per poder tindre com tota la infraestructura que necessita un bar, perquè és un curro molt gran, però que jo crec que cap membre de l'entitat, inclús del poble, diria, s'imagina una Festa Major sense la nostra barra.
3: Està clar. 31a edició de la Festa Pere del Diable, i atenció perquè aquest any 2 edicions. Aquí se us ha girat feina i sou aquí també un dels protagonistes, vosaltres.
4: Sí.
3: Com estan anant els assajos i tot?
4: Sí, ja portem unes setmanes assajant. El dia 1 de juliol vam fer el primer assaig, la setmana passada ens hi vam posar 3 dies, i aquesta setmana se'n tornem-hi, que aquesta setmana pràcticament tenim Pere del Diable tots els dies. Entre avui assaig, demà sí que és cert que descansem, però res, dimecres ja va el general i dijous ja, això ja arrenca. Sí, dos passes, dos funcions. Bueno, una mica quan vam valorar l'edició que malauradament no vam poder fer l'any passat, creiem que molta gent es quedava sense poder veure-la, pel tema aquest de l'aforament, l'euro, etc. I clar, ens vam quedar una mica amb gust de boca a Marc, perquè ens ho havíem treballat molt, era la 30a edició, etc. Llavors, pues, bueno, ens vam seure i de moment, aquest any, vam decidir tirar dos passes endavant perquè tothom pogués gaudir, la que no va gaudir l'any passat i la que vulgui gaudir aquest any.
3: Molta més feina, però ho feu amb ganes, no?
4: Sí, és molta més feina, implica anar a dormir un dia més tard que habitualment, perquè ja l'assaig general ja no és el dijous, és el dimecres, però bueno, és un esforç que vam demanar, jo particularment a la colla i a les colles, ho van rebre amb els braços oberts, i no sé quina continuïtat tindrà això, però de moment aquest any segur, i farem els dos passes, i de cara a altres anys, pues, suposo que ens haurem de reunir i a veure com ho veiem.
3: Com ho veieu. Però de moment, aquest dijous i aquest divendres, llegenda de pedra, festa de la Pedra del Diable a la plaça de la Vila.
4: Sí, al final és la nostra llegenda, és un acte que és molt maco, que està molt treballat i a nosaltres ens encanta ser-hi.
3: A més, sereu protagonistes del pregó aquest any, el divendres a les 7 sí, de la tarda.
4: Sí, és cert.
3: Amb els gegants.
4: No puc avançar gaire del pregó, la veritat.
3: No,
4: però sí.
3: Sorpreses.
4: Sí, crec que l'últim pregó que vam donar fa just ara 10 anys, pels nostres 20, pues, bueno, sempre fa especial il·lusió que la teva entitat pues, doni el pregó de festa major i se'ns doni aquest plaer.
3: No pots avançar res, però què diries? Que no ens ho perdem, no?
4: No, sí, convidem a tothom. Al final, el pregó és l'inici de festa major. Contra més gent hi hagi al carrer, doncs molt millor. I al final, la festa major és això, és estar al carrer, parlar, xerrar, trobar-se vells coneguts, no sé. Animem a tothom a sortir al carrer durant aquests dies i, a part, doncs, evidentment, tirarem sempre com la tronada de l'inici de Festa Major.
3: Aquí, després del pregó.
4: Jo
3: la recordo sempre, perquè jo l'estic retransmetent per ràdio i ja és un moment que ja deixo de parlar.
4: Sí,
3: és
4: clar.
3: Un moment que durant uns instants s'ha de callar, ja.
4: Sí. Has de callar, escoltes i després aplaudeixes.
3: La tronada és important, eh?
4: Sí, Déu-n'hi-do.
3: La tronada de Festa Major, que és tot just després. Bé, després una altra vegada la gent de la Pedra del Diable i anem, si et sembla, ja dissabte al saltament de botigues a les 10.
4: Sí, serà una festa major de dormir poc, però bueno, és això. Nosaltres divendres, pues, segon passe la pedra, quan acabem anirem al bar i res, i de ben entrar al matí...
3: Que tingueu molta feina, perquè nosaltres fem la festa de la ràdio el divendres.
4: Ho sé, ho he vist. Home, us va sortir molt bé l'any passat.
3: Per això, que jo crec que tindreu feina. Jo crec que tindreu feina.
4: Sí, home, sí. I això...
3: Doncs, clar, però demà dissabte heu d'estar en peu.
4: I el dissabte primeríssima hora, doncs fem el tradicional assaltament de botigues, que la veritat que no em canso de repetir que estem infinitament agraït a tots els comerços perquè ens donen la vida, ens fan un cop de mà sempre que se'ls necessita. És una passada com es volquen també i també fan festa major. I res, farem el tradicional assaltament de botigues, que els nens s'ho passen increïble, traiem el Rusty, els tabalers van despertant a la gent al matí, o sigui, és un acte que bueno, a la gent li agrada prou.
3: Assaltament de botigues, per la gent que no ho sàpiga, de què es tracta?
4: Bueno, és, al final el que fem és simulem el que ve a ser un petit assaltament, entre cometes. Llavors, pues, arribem amb...
3: Botigues ja prèviament pactades?
4: Amb botigues prèviament pactades.
3: Moltes?
4: Déu-n'hi-do. Des de ja fa uns anys vam ampliar... abans només es feia el poble i des d'allà fa bastants anys es va ampliar també a l'Eixample.
3: Ah, sí, aneu també a l'Eixample.
4: Llavors, pues, ens dividim i venen uns quants a l'Eixample i uns quants al poble i res, crec que entre poble i Eixample en total són gairebé 80-90 botigues, déu-n'hi-do.
3: Però per això ho deia que...
4: Sí, i bueno, bàsicament simulem un assaltament, sí. Amb el botiguer es llegeixen uns versots amb un diable que simula que, pues, aquest assaltament i al final això sí, acabem com amics i el botiguer ens dona, pues, això, algú de menjar, beguda, una mica, pues, per poder subsistir aquests dies també. I després nosaltres els entreguem una rajola d'obsequi de festa major a totes les botigues en agraïment a la tasca que fan i al final animem tots a comprar el comerç local que els pobres no els hi posen fàcil, tampoc.
3: No, és un bon rotllo, home, això, home, sí, sí, tenir sí, les botigues i tenir en compte també el comerç local. No?
4: És molt xulo, sí.
3: Bé, el mateix dissabte, què destacaries més?
4: Sí, anem a dissabte i aquesta, és una, ja... aquesta és una de les novetats.
3: Sí, canvi.
4: Canvi de dia.
3: Com és això?
4: Bueno, nosaltres sempre que acaba Festa Major i tanquem Festa Major...
3: Sí, perquè, perdona, la Meravella ja em deia sempre, ostres, no, nosaltres sempre fem la parada perquè després ve tot el tema dels diables, que allò hem de parar i després tornem a reiniciar. Aquest any, dilluns, doncs no ho tindrem, sinó que és dissabte.
4: Sí, al final nosaltres sempre fem valoració de Festa Major i aquest any, pues, a més, com l'any passat eren els 30 anys de l'edició de la Pere al Diable, ens vam reunir, pues, amb l'Ajuntament, i ens vam reunir amb gegants, etc, una mica, molt, bueno, fa molt de temps ja, crec, diria que seria octubre, setembre, octubre, i una mica, bueno, pues, al final, Parets és un poble culturalment molt ric, tothom té moltes ganes que fer, a fer coses, i cada any gairebé hi ha novetats, sempre hi ha alguna entitat que afegeix algun acte o un acte s'allarga més, etc. Llavors, aquestes coses s'han d'anar ajustant una mica i bàsicament, això, l'any passat vam fer el correfoc, van ser els focs i el toc a plegar, que habitualment durava un tempo, el van allargar i llavors l'Orquestra Meravella va començar molt tard i bueno, una mica entre tots vam moure fitxes a veure com podíem solventar-ho. Nosaltres també ja feia molt de temps que li donàvem voltes a veure si podíem canviar el correfoc a dissabte.
3: Perquè és el dia fort, no, també?
4: Bueno, sí, intuïm que és el dia fort, que ve més gent, també. És una cosa que des de que ja vam canviar de recorregut li donàvem voltes al cap d'intentar que el nostre correfoc, en comptes de fer dilluns, fos dissabte. Mai ho havíem posat sobre la taula, de fet, és una cosa que ens ha vingut una mica inesperada, perquè tampoc vam... Però, volíem fer la prova, també, i a veure com surt. Molta gent em diu pel carrer, uai, és una llàstima, perquè, hòstia, el correfoc era el tancament de Festa Major.
3: Yeah.
4: Sí, és cert, i quedava tot com molt ben lligat, no? També, al final... tenies el correfoc acabaves el dilluns, o sigui, començaves com el correfoc el dilluns, acabaves amb el castell de foc, no sé, però és una cosa que havíem de provar. La veritat que li anàvem donant voltes des de fa molt temps. Creiem que ens pot funcionar molt bé, també, al final baixa molta gent també de lluny a veure'ns pel nostre correfoc, i ja veiem sudaderes d'altres colles de molt lluny aquí a Parets, sent dilluns,
3: també
4: ens feia il·lusió imaginar-nos a veure com seria un correfoc dissabte. Però, bueno, aquest any ho veurem.
3: Home, jo crec que ha d'anar bé, no?
4: Sí, sí, sí, esperem que sí, la veritat.
3: Crec que sí.
4: Sí, nosaltres tenim moltes ganes i també aquesta incertesa, nervis, etc, per veure com surt.
3: Primer la baixada infernal i versots, allà repartiu per tothom, oi?
4: Sí, primer comencem amb la baixada infernal, després fem els tradicionals versots.
3: Estan bé, home.
4: Al final és una crítica de manera satírica del que passa tant a Parets com al món, com a la societat, com a tot arreu. I al final, també està bé una mica, si piquen una mica, pues ja està bé, també. És la gràcia de tot plegat. Evidentment,
3: ho feu des
4: no
3: del bon rotllo sempre.
4: Ho fem des del bon rotllo, sense, perquè ningú s'ofengui, etc. Però han de picar una mica, si no, no seria en Barça.
3: Està clar.
4: I aquest any sí que és cert que a nivell de, bueno, d'infraestructura d'anys anteriors i això, no feia un temps que havien perdut una mica el que és el bateig dels nous Diables, i aquest any sí que és cert que ho tornem a recuperar després de la baixa infernal, i abans que comenci el correfoc, pues farem com el que es feia antigament, històricament, que era aquest bateig dels Diables, que la gent ho trobava a falta una mica també, perquè era un acte prou xulo, i res, són 3 minuts de bateig dels nous Diables, però que últimament el fèiem a Canoms d'una manera una mica més més reduïda, més de colla, i aquest any, bueno, hem canviat una mica o l'escenari on es fan els versots, que ara tot una mica plegat més lluit, i per això vam decidir recuperar el bateig.
3: El correfoc, però no el feu?
4: El correfoc mateix recorregut que sempre. La veritat que la gent que li agrada el món del foc, que li és un recorregut que és molt xulo. És cert que evidentment, pues,
3: jo ho dic pel tema de la calor, pues, i del perill d'incendis. Us han recomanat algun lloc o algun lloc o no?
4: No. Mira, nosaltres el que... Bueno, seguim el recorregut de sempre. Sí que és cert que, pues, hi ha uns punts claus que, pues, ja tenim marcats que hem d'anar amb compte. Prenem totes les mesures de seguretat possible. El que creiem que no funciona sempre, ens reunim amb l'Ajuntament per intentar que aquestes coses funcionin. M'ho invento. Si s'ha de regar, pues reguem tot el recorregut abans de començar. Intentem, repartim cartrons a tot el veïnat perquè tapi les seves portes, les seves finestres, absolutament tot el recorregut. També demanem una mica aquesta col·laboració de la ciutadania, una mica, pues, per poder portar a terme el correfoc. Però ja... El tenim estudiat, el correfoc, i en principi no ha d'haver-hi cap incidència.
3: Allà estareu tots, o pràcticament tots a tota la colla.
4: Sí, és el correfoc adult. És el correfoc que tothom té ganes de sortir amb la seva forca, a cremar, a festa major, és xulo.
3: I esteu sols, eh? Aquí no feu convidades, no?
4: No, estem sols. Vam fer convidades pels 30 anys, feia molt de temps que no venien colles convidades, pels 30 anys sí que vam fer convidades. Festa major estem sols. Sí.
3: Ja en sou prous per fer gresca, està clar.
4: Sí. Bueno, al final també...
3: Quant dura, més o menys?
4: Al voltant d'hora i quart, hora i mitja. L'any passat sí que és veritat que ens acompanyaven els gegants, sempre amb el Lluci i el Vitro, però aquest any el mateix. Com hem mogut tots una mica fitxes, és impossible arribar tot i no podem coincidir.
3: Val. Doncs el correfoc, prepareu-vos, sortiu des del carrer Barcelona, oi?
4: Sí, sempre. Carrer Barcelona, Ferrer i Guàrdia, carrer Major.
3: Sí.
4: I després Joaquim Guas i la Cruïlla.
3: No et faig dir tots els carrers que tu et lies amb els carrers. Sí. Jo també em lio amb els carrers. Em lio. Però són tots els carrers de sempre del barri antic. Bueno, i de fet a les 12 el rellotge de Parets també interveniu.
4: No.
3: No? Aquest no?
4: No, aquí va haver-hi un d'això.
3: Perquè m'estranya, perquè ho diu a
4: la... Sí. La intenció era intervenir, però és que no...
3: No doneu, no podeu.
4: No donàvem, estàvem just amb el correfoc, que havíem de perdre persones.
3: Val, però no. I estareu només als gegants, en aquest cas. Perfecte. Bé, diumenge li toquen els més petits, no?
4: Sí, però abans tenim una altra novetat, digues. És que la nit de dissabte a diumenge fem el despertafoc.
3: Ah, sí, tens
4: que és que és un acte nou, que a veure com funciona.
3: A les 5 i mitja?
4: A les 5 i mitja, o sigui, tot just quan tanqui el parc de la Linera, nosaltres sortirem des del parc de la Linera i seguirem, diria que es diu el carrer La Fàbrica.
3: Sí?
4: Aquell carrer. seguirem carrer La Fàbrica avall fins a la plaça de la Vila, i és una mica, anirem amb un cercavila, correfoc,

0: Nosaltres tenim moltes ganes, això és cert. I a veure com funciona.
1: Fareu un recorregut llarg?
0: No, gens. Sortirem de la Linera des del nostre bar.
1: Des del vostre bar.
0: Des del nostre bar, sense grama...
1: Sereu uns quants?
0: Sí, Déu-n'hi-do. Sense crema sortirem del parc amb unes bengales una mica, pues, també per ajudar a buidar una mica el que és el parc i a partir d'aquí quan arribem a la porta de la Linera pues, començarà aquest cercavila i refarem carrer La Fàbrica tot recte fins a la plaça La Vila.
2: Molt bé.
0: O sigui, és curtet, no serà un acte tampoc gaire llarg, però bueno, al final és una mica l'excusa com per acabar la nit, esmorzar tots junts, que algú, a més d'un li anirà bé menjar alguna cosa, i ja està.
1: Recordeu que això és al final de la secció musical del DJ Marc Cra, doncs després de la música, el Desperta Foc, cap a 6:15 del matí.
0: Exacte. Allà
1: estarà. Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, per
1: serà
0: això t'ho dic.
1: Hores poc dormir, eh?
0: Ja t'ho he dit que dormirem poc, però bueno.
1: És el que toca, no?
0: És el que toca, són 4 dies l'any.
1: Diumenge 26, Correfoc dels Dracs i Diablets, no? És el dia?
0: Sí. Diumenge 26, Correfoc Infantil, mateix recorregut de sempre, pel Raval, sortir a Sant Antoni i Avinguda Catalunya. I res, aquí sí que no hi ha novetats. El diumenge els nens tenen el seu dia per ells i és un dia que s'ho passen increïblement bé, és el seu correfoc i és el seu dia.
1: Dilluns descansar, excepte la barra de bar, descansar?
0: No. Dilluns, a part de la barra, tenim el toc a plegar. Participem al toc a plegar amb els gegants.
1: També participeu, vale, perquè no apareix a la...
0: I ens veureu al toc a plegar amb els gegants.
1: Ah, fantàstic.
0: I res, això, com creixia una mica més de tempo, pues, també la nostra participació creix una mica més del que havia sigut anteriorment. I res, ja, pues, quan acabi el toc a plegar... A plegar i a cap al bar.
1: I a descansar.
0: Que encara no haurem plegat del tot.
1: No, clar, perquè després hi ha el Cochambre i tota la,
0: sí, ja,
1: tota pues, la pesca.
0: Sí, hi ha el concert de Cochambre i rei, farem les últimes hores de bar i les últimes hores de festa major.
1: I descansar.
0: I a descansar. Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
1: Òscar,
0: Déu-n'hi-do,
1: la feina que us sugira, però sort que sou una colla molt grossa.
0: Sí, la veritat és que... agrair a la colla, perquè sense ells, al final, bueno, ja has vist, tenim una festa major de no descansar, de no dormir...
1: De molta participació de les entitats,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, de totes les entitats de cultura popular, i a més, nosaltres, pues, evidentment, amb una oferta molt, molt gran d'activitats, però, bueno, al final, nosaltres entenem que són 4 dies l'any, que la gent ha de sortir al carrer, la colla... per sort, ens acompanyen tot el que fem i sense ells, res del que fem, ho podríem estar fent, perquè realment són el pilar de l'entitat. La colla la fa la gent, no la fan ni els que estan a les juntes ni ningú. O sigui, les colles les fan la gent i les fa el poble. Per tant, gràcies a la meva colla per seguir-nos, per anar fins al final i a veure, acabarem molt cansats, això segur, però segur que seran 4 dies, gairebé 5, molt, molt grans.
1: L'altre dia vaig parlar amb membres de gegants i em deien que des de feia molt de temps, que aquests últims anys hi ha molt bon rotllo amb vosaltres, amb els Diables, cosa que potser no havia passat tant en altres èpoques.
0: Sí, a veure, jo ara... soc jove i tampoc sé molt bé quines històries tindrien en el passat, però al final, no sé... Crec que des de ja fa temps...
1: No dic que hi haguessin problemes,
0: però
1: sí que ara una unió més per fer coses junts.
0: Sí, i no, i al final la meva junta i jo entenem que al final nosaltres som una entitat, però és que hi ha moltes més i ens hem d'ajudar amb el que necessitem. També
1: amb manyacs, amb gitanes...
0: Ha nascut la xarxa,
1: sí,
0: ara.
1: Sí.
0: Al final crec que hem d'anar tots... Si fa o no fa una, tothom amb la seva activitat, però tenim la sort, pues, que a nivell cultural ara mateix, pues, Parets, pues, està prou fort i ara està en un moment que la gent té moltes ganes de fer coses, doncs, collons, per què hem d'anar separats? Evidentment, cadascú té la seva activitat i cadascú però en tot el que han

0: us puguem ajudar, pues, a nosaltres, com a mínim, sempre, sempre ens tindran.
1: No, jo dic que sempre és molt important tots aquests grups, el Doctor Prats, Flash Ice Cream, els Apache, els Ocochambre, però qui sosteneu la Festa Major de Parets, veritablement, sou les entitats.
0: Bueno, al final és el poble que estimem, no? I per això estem aquí, per pues, també pues, tenim una funció, que és dinamitzar per una mica el poble i ho fem amb ganes i de gust.
1: Doncs, Òscar, et desitjo molt bona Festa Major, que us vagi molt bé els Diables, que descansareu poc, però segur que ens ho passarem bé tots plegats. Primer ja amb tema de la llegenda de la Pedra del Diable, amb les, suposo que acabar de perfilar els assajos.
0: Sí, res, queda a l'assaig d'avui i el de dimecres.
1: Com sempre, que vagi tot molt bé i felicitats per tot.
0: Moltes gràcies, Carles. Bona Festa Major.
1: Adeu.
2: Diumenge 26 de juliol, a 1:15 del migdia, Jazz Vermut al Parc de la Linera. Actuaran a Contra Blues en la seva gira del 20è aniversari. Per un euro tindreu un got de vermut i una paperina de patates. La recaptació íntegra serà destinada a l'Associació Donants de Sang del Vallès Oriental. Diumenge 26 de juliol al migdia, Jazz Vermut.
3: Divendres 24 de juliol de Festa Major de Parets, a les 7 de la tarda, pregó a la plaça de la Vila. Retransmissió en directe a RAP 107 d'aquest pregó dedicat als 30 anys de les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i de Diables Parets. És el dia que jo et vaig conèixer. El divendres 24 de juliol, pregó de Festa Major de Parets.
4: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Cada tarda, de 6 a 7:45, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació. Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a RAP 107.
6: Si sembla violència masclista...
7: Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
6: És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: La nit de divendres de Festa Major de Parets serà per celebrar al Parc La Linera els 46 anys de RAP 107 i els 31 del programa Actívate. Podrem escoltar els èxits de la música electrònica dels 90 i principis del 2000 amb els DJs Eri, Titi, Blanque i Juan Carlos. A partir de la 1 de la nit, celebrem la festa de la ràdio al Parc La Linera. No us la perdeu.
1: I avui parlarem de la colla de manyacs de Parets, perquè també estan presents, com no, a la Festa Major de Parets. I ens han vingut, en aquest cas, dos representants. Una és la presidenta, la Marga.
9: Hola, bon dia.
1: Què tal, com estàs?
9: Molt bé, molt bé.
1: Vinyet, què tal?
10: Hola.
1: Vinyet, què tal? Com estàs? Hola. Vinyet Solís, ara
10: m'ho
1: he dit.
10: Sí, sí, ara
1: què
10: ho tal?
1: De la part tècnica, m'han dit.
10: Sí, sí.
1: Ets de la part tècnica. Sí. Què tal, com esteu?
10: Molt bé.
1: Preparades per la Festa Major?
9: Entusiasmades, nervioses i amb ganes.
1: Perquè vosaltres teniu diverses cosetes. Primer, l'actuació, que abans la fèieu diumenge i, en aquest cas, la traslladeu dissabte a les 5 de la tarda.
10: Sí, bueno, vam demanar a l'Ajuntament de canviar-la perquè amb la calor i tot era bastant insostenible fer-la a les 12 del migdia i aquest canvi ens permet doncs, disfrutar-la més i també que hi hagi també més públic i que la gent ens vegi més a aquesta hora.
1: Vinyet, com dèiem, és de la part tècnica. Quan fa que estàs aquí, als Manyacs?
10: Ara farà uns 8 anys que hi
1: 8
10: soc.
1: Anys?
10: Sí.
1: I què tal aquí?
10: Molt bé.
1: Perquè tu venies de Granollers.
10: Sí, sí, sí, però vaig trobar una colla així més feta per mi i que estic perfecta ara aquí.
1: Estàs
10: aquí
1: bé. Tot i que heu passat de moments de tot, no?
10: Sí, sí.
1: I complicats, també.
10: Sí, l'any passat va ser una mica dur per nosaltres. Vam perdre moltes mans, però aquest any estem recuperant i de moment ens va bastant bé.
1: Això, Marga, com esteu ara?
9: Doncs bé, hem recuperat una mica de teixit, castellers nous, després la figura de l'amic Manyac, que és gent que esporàdicament ve a la colla a donar mans. Ara, per exemple, per la Festa Major vindran els assajos previs i vindran el dia de la Diada. Tenim un gruix ara, crec que d'unes 27 persones com a amic Manyac. No vol dir que puguin venir tots, però bé, tot suma, tot suma. Llavors també tenim participació d'altres entitats del poble, com Diables i altra gent que ve sempre a donar un cop de mà el dia puntual que la necessitem. Mm. Perquè l'actuació d'aquest any són dues colles i, clar, tampoc disposem d'una pinya massa gran. Llavors, tot el que pugui venir d'aquí de Parets a l'entorn nostre...
1: Serà benvingut.
9: Benvingut.
1: Qui vindrà dissabte?
10: Actuem amb castellers de Rubí i nosaltres mateixos.
1: Vosaltres dos?
10: Sí.
1: I què teniu previst des de Parets a Colla Manyacs?
10: Bé, el que volem fer és l'actuació completa, com ja venim fent les últimes dues actuacions, i els castells que ens plantegem, sobretot, són el 3 de 6, el 4 de 6 i el 3 de 6 amb agulla.
1: Aquests els teniu per la mà?
10: Sí, ja els hem fet dues vegades i jo crec que poden sortir perfectes, la veritat.
1: Perquè aquests... Ara quan sou, més o menys? Quanta gent sou? Els que venen... diríem més fixos, podríem dir, aproximadament.
10: Uns 40, 30, 40...
9: 40, 50 sí, seria el gruix d'així. Com a socis tenim 100 i pico de persones, però cal comptar que hi ha molta canalla, hi ha parents que no es fiquen a pinya, hi ha gent que estan en altres espais, com pot ser cuina, com pot ser paradeta, que també són socis, però que no formen part del castell pròpiament dit.
1: Ara per ara, què us falta més? Més zona de pinya, podríem dir, o de baix... que nens, o com està el tema?
10: Bé, es necessiten mans de tot, però el que més necessitem és la pinya, perquè és la base de tot, i és on es necessiten més mans sempre, perquè si no hi ha pinya, tampoc hi ha castell.
1: Clar, es necessita... És vital, en aquest sentit, no?
10: Sí.
1: Aquí fem una crida des de Rap Senseta perquè la gent vingui... De fet, la gent ha respost bé, no?, aquests últims mesos.
9: Sí.
1: I us heu anat recuperant, no?
9: Sí, sí, ens hem anat recuperant a nivell de gent que ha entrat a la colla nova, que s'hi han sentit bé i s'hi han quedat, i gent que està entrant i sortint doncs, en funció de les possibilitats que té.
1: És que em dedica ara a la nostra comarca n'hi ha unes quantes ja de colles castelleres, eh?
10: Sí, en som 5 ara.
1: Clar.
10: Llavors, clar, hi ha moltes possibilitats, però des d'aquí Parets és una colla molt petita, molt, molt familiar... i que també fem molts actes al poble, llavors és molt... Estem molt ficats.
1: Això és el que em quedo, que a part dels castells, i us doneu conèixer molt, en veritat, Marga, últimament?
9: Sí, sí, sí, nosaltres apostem pel poble i ens agrada dinamitzar sempre que podem amb actes populars, com fem la calçotada, com fem la barra de Festa Major, algun any que hem fet Sant Joan... Vull dir que totes les possibilitats i opcions que tenim d'obrir-nos al poble ho fem. Ara també estem començant amb altres activitats de bustiada i tot això per donar-nos a conèixer porta a porta. Vull dir que... Bueno, l'esforç hi és.
1: Bueno, l'últim que veu fer és bingo musical.
10: Sí.
1: Com us va anar?
10: Molt bé, la gent va respondre molt bé.
1: Va venir gent?
10: Sí, és una cosa que va agradar molt i també ho disfrutem molt des de Manyacs.
1: Vinyeto, ho portaves tu, el bingo?
10: Sí, jo amb un altre company.
1: I què es tractava, una mica? Explica'ns una mica com va anar.
10: Bé, és com un bingo normal... però en comptes de números hi ha cançons.
1: Val.
10: I nosaltres anàvem dinamitzant les cançons i fins que algú feia bingo, com un bingo normal.
1: Déu-n'hi-do. Et sé que va venir la nostra companya, la Júlia, a entrevistar-vos i van a venir força gent. Com aquests, suposo que preveieu fer més cosetes, no?
9: Sí, sí, hi ha alguna altra coseta nova també pendent, algun projecte nou de cara a setembre-octubre.
1: No,
9: perquè no ho tenim segur i llavors crear falses expectatives tampoc ens agrada. Vull dir que estem intentant que això surti, però fins que no ho tinguem no ho direm.
1: Sí, doncs en aquest cas els manyacs, que com dèiem són protagonistes d'aquesta festa major, no només per l'actuació d'aquest dissabte 25 a les 5 de la tarda, sinó que també participeu a l'agenda de la Pedra del Diable, cert?
10: Sí. Farem una breu aparició amb un pilar a l'inici, just a l'inici, i així d'aquesta manera també ens donem a conèixer a la gent que no sap que hi ha una colla castellera aquí a Parets.
1: Home, està bé, que bé, amb un acte que normalment és més gegants, diables, no? També hi sigueu vosaltres, no?
10: Sí, ens van incloure ja fa, crec que 3 anys. O...
9: Sí, més o menys,
10: sí. I la veritat que estem molt agraïts perquè és una oportunitat també per participar amb el poble i tot.
1: Bé, i tindreu barra de barra.
9: Sí, és important.
1: Hem de dir que mai us heu volgut... Ara s'ha posat de moda, no? I amb moltes entitats, sobretot esportives, ara també aquest any la Protectora d'Animals, que estan, diríem, dins el meollo per la inera, però vosaltres sempre heu volgut estar a la vostra zona.
9: És que la nostra idea no era ser bar de nit, o sigui, nosaltres no volíem ser bar de copes, com són Diables o les altres entitats que hi ha allà dintre, mentre es duren els concerts i tot això. Nosaltres volem una cosa més tranquil·la, familiar, volem fer sopars, que el nostre objectiu és fer sopars, no és fer competència a bars de copes. Volem donar aquest servei perquè pensem que és necessari, pensem que ho fem bastant bé, perquè cada any tenim més gent. Aquest any ampliem una mica també l'espai, les taules i tot això. Vol dir que amb nosaltres amb això ens donem per contents. Vull dir, tampoc aspirem a fer, m'entens, jo... més cosa de la que tenim a l'abast, no?
1: Jo més d'un m'ha dit que ve a la vostra barra perquè vol estar tranquil durant una estona, que allà s'està molt bé per fer la copa i per escoltar la música i per ballar, però hi ha algun moment que dius, ostres, aquí hi ha molta gent. Anem cap a dalt, a la barra dels manyacs.
9: Sí, el nostre avantatge és que estem prou lluny per estar tranquils i prou a prop per estar al costat de la linera. Ah, vull dir que en qüestió de 3-5 minuts estàs al concert i en qüestió de lo mateix doncs estàs a dalt sopant. Les esperes no són massa llargues, amb la qual la gent puja, sopa i torna a baixar. Vull dir que...
1: Què ho faríeu? Va, digue'm el menú. Quins menús
9: fareu? Els entrepans de cada any. Vull dir que fem entrepans calents de tot, bons? Entrepans vegetarians, entrepans freds, i llavors fem les patates fregides i aquest any incorporem les braves, a veure com va.
1: Ah, feu braves, també.
9: Sí, perquè hi ha molta gent que en l'espera i així doncs, les braves és com allò, el picoteo d'entremig, no?
1: Quanta gent mou això? Perquè quan sou aquí treballant a la barra?
9: A la barra cada dia som unes 20 persones, entre dins i fora del local.
1: Déu-n'hi-do.
9: Sí, és que hi ha molta moguda. Pensa que fem entre tots els dies al voltant dels 1.000 bocates.
1: És,
9: que...
1: és que això és feina, eh?
9: Sí, és molta feina. De totes maneres, això ens sosté com a colla la resta de l'any, eh? Vull dir que, a part de la subvenció, evidentment, que rebem de l'Ajuntament, amb això sol no tira la colla, tenim moltes despeses, i això és una de les activitats que ens dona, diguem, una mica d'espai per poder tirar endavant.
1: Sí, és una ajuda.
9: Econòmic, vull dir.
1: És una ajuda econòmica, bueno, com fan les altres entitats igual, doncs...
9: És molta feina... La gent que està allà un dia, dos dies, tres dies, hi ha gent que 4 dies repetim estant a la barra, acabem la festa major i desitgem només no anar ni al concert, anar a casa directament a descansar.
1: Esteu des de divendres, eh?
9: Sí.
1: Divendres.
9: Els 4 dies tenim obert.
1: Fins quina hora? Normalment
9: feu? Fins que s'acaba, però entre les 12 i la 1 ja estem normalment.
1: Ah, vale. A la 1 no allargueu fins...
9: No. Nosaltres a la que s'acaba el torn de sopars i anem recollint.
1: Sí, perquè la idea no és servir copes, sinó...
9: No. És més, no n'oferim, eh? Nosaltres oferim begudes...
1: Cervesa,
9: exactament.
1: Sí.
9: La beguda alcohòlica és la cervesa, el que més són refrescos i tal, vale. Cafès i... Bé, el que acompanya el sopar normal i corrent.
1: Està molt bé, doncs, això, que... Sí. Que oferiu això, i sobretot us ho dic perquè molta gent ho diu, eh? Ostres, anem a la barra d'això perquè estarem més tranquils allà i podrem menjar perquè aquí hi ha molta gent o hi ha soroll o el que sigui, no?
9: A part que també hi ha zones molt congestionades i també la gent triga molt a tenir el sopar, a sopar i tot això, i nosaltres tenim un espai potser una mica més desubicat del que és la fira o del que és la plaça, tot això, però aquest espai també fa que no es congestioni tant i sigui molt més ràpid venir a sopar. Hi ha gent que ve per això, perquè els hi dona temps entre acte i acte o entre actuació i actuació venir a fer el soparet.
1: Bé, una mica tu com t'hi vas posar, això dels manyacs?
9: No ho sé, em van enganyar, segur que em van enganyar perquè...
1: Tu i el teu marit, el Jordi també...
9: Sí.
1: No era casteller.
9: Això, no. Bueno, el Jordi va començar amb el... Quan van obrir la pàgina aquella de Facebook del Tu no ets de Parets, sí. I es va crear un teixit de gent, un grup de gent i tot això, i van començar a sortir allò i idees loques, no? I una de les idees va ser fer una colla castellera.
1: Val.
9: I ell va iniciar amb tot això, amb una sèrie de gent, i bueno, va tirar endavant, i aquí estem. 10 anys més tard, quasi 11, aquí estem.
1: Sí, perquè a més la teva filla, la Kènia, també és castellera. El Sau no?
9: No, el Sau no, perquè el Sau, bueno, té altres aficions, és soci, evidentment, però no exerceix.
1: No exerceix.
9: I jo al principi no ho era, perquè jo anava a les actuacions a acompanyar la Kènia i el Jordi, i bé, a còpia d'anar a tot arreu i tal, vaig dir, potser que m'apunti, no? ja que sóc aquí, que sigui a fer pinya baix, no? A fer volt una miqueta baix.
1: I t'han fotut de presidenta,
9: sí. I no sé com ha vingut això, la veritat. Algú m'ha enganyat, i no miro a ningú que tinc aquí al costat.
1: I t'han fotut de presidenta. Què tal? Com ho portes, això, de ser presidenta?
9: Doncs, jo em pensava que era, sincerament, una cosa una mica més tranquil·la, i la veritat és que molta feina, tenim molts projectes, som nous, i saps que quan un és nou i s'ho agafen ganes, posa el llistó molt alt. I bé, estem tirant endavant moltes coses ara mateix. I la veritat és que jo pensava que estaria molt més tranquil·la en aquesta època de la meva vida, que ja no treballo, i no sé què dir-te.
1: Vinyet, tothom pot ser casteller o què?
10: Sí.
1: Tothom pot fer
10: sí.
1: alguna feina en castell?
10: Sí, sense cap dubte.
1: Sí?
10: Sí, perquè...
1: Perquè molta gent diu, però si jo no tinc... Jo això de pujar, jo això de...
10: És que molta gent té la imatge de que els castells és pujar i només pujar. Però, com ha dit la Marga abans, hi ha gent que és sòcia i que està a la paradeta, hi ha gent que és sòcia i està fent els menjars, els sopars els divendres, hi ha gent que toca la gralla, que també necessitem. Pots fer qualsevol cosa. Hi ha gent que fa fotos perquè li agrada fer fotos, llavors hi ha de tot a la colla. És que tothom té un lloc. Sembla molt estereotípic, però és que tothom té un lloc.
1: El graller és el quart quan sou?
9: Bé, ara tenim, diguem, més o menys oficials, 3 gralles i 2 novelles que estem allà tirant a veure quan es presenten en societat.
1: Això està bé. Home, n'heu de tenir, és bàsic també, el tema gralles, no?
9: Sí, hem tingut gent també fent el curs que oferia Cal Jardiner,
1: sí.
9: Tot el curs, allà, vull dir que ha estat molt bé, i això ens ha donat una empanteta amb això, amb aquesta gent nova.
1: Com sempre, es necessita gent. Ara, quines actuacions teniu, a part de la Parets? Pareu una mica a l'estiu?
10: Sí, fem la de la Festa Major, és l'última d'aquest tram inicial. Després fem...
1: Setembre torneu?
10: Sí, al setembre tornem, i tenim 3 o 4 actuacions més fins la nostra diada, que és el novembre, també.
1: Que és el novembre, recordem, és la vostra,
10: sí.
1: La vostra diada. I en assajos, què? Com us... Cada quan assageu?
10: Assagem cada dimarts i cada divendres, els dimarts de 7:30 fins les 9,
1: sí.
10: I els divendres de 8 fins a les 10, més o menys, i després tenim sopars.
1: Ah, després us quedeu a sopar.
10: Sí.
1: Feu molta família, no? Feu molta colla.
10: Sí, és que també és el que ens agrada. Després de l'assaig, comentar, també parles amb la gent, parles amb gent que potser durant l'assaig no es pot parlar, i es fa molta germanor.
1: Després hi ha el tema de la roba i tot això, que això com va? Per exemple, un que s'apunta, jo que m'he de comprar la roba, com va això? Com funciona tot?
10: Mira, només has de portar pantalons texans, que
1: blancs.
10: Van millor. Bueno, blancs per l'actuació, però sí. Per venir a assajar pots venir amb uns texans normals,
1: sí.
10: I una camisa vella.
1: I una camisa vella.
10: Sí, per venir a assajar només necessites això, perquè faixa te'n podem deixar i tota la resta te'n podem deixar. I per l'actuació, doncs, la samarreta de manyacs, si te la vols comprar, i els pantalons blancs.
9: Bé, que ara la colla, tots els socis nous els regala la samarreta, i quan es guanyen la camisa els que fan castells, els regala també la camisa. És una cosa que hem posat també nova en aquest nou cicle, aquesta nova junta, i bueno, està tenint bona acceptació també.
10: Sí, la veritat és que sí.
1: Veu tenir baixes, jo suposo que també és com llei de vida, no? El qui té fills diu, mira, ara ja em va malament, perquè no, això passa amb totes les entitats, no? Que a vegades...
10: Sí.
1: Però jo crec que això, jo crec que molts d'aquests tornaran, no?
9: Estem fent campanya, estem fent campanya amb gent antiga i amb gent nova, vull dir, les portes de Manyac sempre han estat obertes i tothom és benvingut i tothom té un espai, com dèiem. Hi ha gent que ens està demanant col·laboracions en moltes coses i nosaltres estem sempre oberts a col·laborar i estem oberts, ja et dic, a qualsevol tipus de persona que tingui ganes de provar-ho.
1: I quan algú et diu, ostres, que és una mica perillós, el meu fill jo que no ho porti, jo crec que aneu... Tot està molt preparat. Clar que pot passar, com a pot passar venint aquí a la ràdio...
10: I exacte.
1: No, vull dir, lògicament, quan veuen un nen que puja a dalt, diuen, ei, això és perillós.
10: Sí, sembla una activitat molt perillosa, però la veritat és que no ho és, perquè cauen, crec que és un 1% de tots els castells que es fan, i això és molt poc. Llavors, clar que poden haver-hi accidents, però que és el que has dit tu, també pots tenir un accident sortint de casa i que normalment no ens fem mal. Si cau un castell és molt estrany que et facis mal de veritat, vull dir, potser tens un cop, però no, normalment no ens fem mal.
9: A part, tenim una tècnica molt assenyada que controla tots els perills, tots els riscos, tenim una superxarxa que quan s'han de provar coses noves i això es va a la xarxa, vull dir que es prenen totes les mesures perquè no passi res i creuem els dits, però amb anys no hem tingut, els anys que portem no hem tingut res greu que es pugui...
10: Exacte. Sí, també tenim l'equip sanitari que també ens ajuda una mica durant les actuacions i els assajos també, però durant les actuacions també vigila que tots els forats estiguin tapats, que hi hagi lloc a tota la pinya, i això també ens ajuda a augmentar la seguretat del castell.
1: Vinyet, tu quan vas començar pujant també?
10: Jo vaig començar amb 3 anys a pujar.
1: Pujar ja?
10: Sí, el que passa que estava una altra colla, però amb 3 anys ja vaig començar a pujar.
1: I els pares què et deien en aquell moment?
10: De fet, van ser ells els que em van, que em van portar, perquè jo ho vaig veure un dia a la plaça, que feien un taller, i vaig acostar-me i els meus pares em van dir, doncs si ho vols fer, t'hi portem. I tant de bo tots els pares que els seus fills els hi diguin ho fessin el mateix, perquè la veritat que no te'n penedeixes. Bueno, porto ja gairebé 20 anys pujant, o sigui que...
1: Déu-n'hi-do. Què tal la Vinyet?
9: Molt bé, molt bé, molt bé. És un fitxatge impressionant, una gran adquisició que tenim aquí a la colla. I com deia la Vinyet, el que es fa molt també és família. Manyacs és una gran família. La setmana passada vam estar a Súria, que déu-n'hi-do, el lluny que està Súria, però els de Súria ens van oferir després piscina oberta a tots els castellers. Carai. Vam continuar fent castells de dintre l'aigua, vull dir, un ambientorro impressionant, i això fa molta colla. Vull dir, són activitats que uneixen molt.
1: Per exemple, allà quan hi veu anar? Quants hi veu anar, més o menys?
10: Doncs la colla va respondre molt bé i potser érem 40 persones, 50, que vam poder fer... Vam poder fer l'actuació completa i la veritat que no ens ho esperàvem gens, perquè estava una hora de camí i la gent, la veritat, que va respondre molt bé.
9: Això en quant a la gent que forma el castell. Després teníem tota la gent de la paradeta, la gent que està amb canalla, els acompanyants, vull dir que en total potser gairebé érem el doble de persones. Amb la samarreta morada. Fent castells, com diu la Vinyet, potser uns 40.
10: Sí, feia molt de goig.
9: I la resta, la veritat, és que molt contents.
1: Aquest divendres feu assaig amb els Baix Montseny?
10: Sí, amb la colla del Baix Montseny.
1: Aquests són de Sant Celoni, diríem, o de part
10: d'aquesta? Sí, tenen el local a Sant Celoni, però engloben com tots els pobles del Baix Montseny. Sant Antoni o Vilamajor, tota aquella zona.
1: Sí, clar, perquè si no, igual no podrien fer colla i, en canvi... No, lògicament, s'han d'agafar més gent. El dilluns és l'assaig de Pedra del Diable, el dijous assaig especial de Festa Major, actuació de Pedra del Diable, el divendres la llegenda i l'actuació de Festa Major el dissabte 25.
10: Sí, tenim una setmana molt plena.
1: Ja ho veig, ja, mare de Déu, senyor. I a més les xarxes socials, qui porta les xarxes socials de vosaltres?
10: Nosaltres no.
1: Entre vosaltres?
9: Ho porta la Paula i la Marta.
1: Que ho porten
9: Sí.
1: No, perquè veig que també ho moveu molt, també.
9: Sí, perquè avui en dia la informació corre per les xarxes. Vull dir, tot i que estem fent també bustiada, la gran part de gent ens coneix per xarxes.
1: Està claríssim.
9: Fins i tot la coordinadora, quan avalua les colles, avalua les xarxes, que ens ho van dir i jo vaig al·lucinar una miqueta, perquè vaig dir, ostres, semblava que tot era com molt més seriós, no? I que estan pendents cada dilluns o cada diumenge de tot el que s'ha fet arreu de Catalunya. Vull dir que...
1: El poder de les xarxes.
9: Exactament, és important, eh? És important documentar-ho bé, perquè això compta.
1: Marga Álvarez, presidenta dels Manyacs, Vinyet Solís, de la part tècnica. Teniu cap de colla, que és?
10: La Mireia.
1: La Mireia, que no ha pogut venir. Uh-huh. I hi ha algun altre càrrec més aquí, dins aquest món, o no? Com va això?
10: Bé, bueno, la Junta està formada per la presidenta, no?
1: Sí.
9: Bueno, a la Junta som aquesta vegada 10 persones.
1: 10?
9: Sí, tenim president, sotspresident, tresorer, secretari, i una pila de vocals.
1: Que no ens deixem tots.
9: Exactament.
1: Sí.
9: I llavors la tècnica, que està formada també per un equip gran de gent.
10: Sí, som la cap de colla, que és la Mireia, després hi ha el sotscap, cap de canalla, que és molt important.
1: Carai.
10: Cap de troncs i l'equip de pinyes, diguem.
1: Tenim un colla, eh?
10: Sí.
1: I està molt estructurat, això, veig.
10: Sí, és necessita perquè, bueno, per organitzar-ho bé i també, com hem dit abans, per organitzar bé els castells i que sortim bé.
1: Doncs Parets té una colla de castellera gràcies a tota aquesta gent, tant la Vinyet com la Marga i com tots els que formen la colla de Manyacs, que us desitjo molt bona festa major, que us vagi molt bé el dia 25, que recapteu molts diners. Anirem a provar els entrepans de la barra dels Manyacs. La barra morada, oi, es diu? O
9: sí,
1: com
9: sí,
1: es diu?
9: Sí, sí,
1: es
9: diu, sí.
1: Ho dic bé, eh?
9: Sí, sí.
1: I sobretot, bona festa major.
9: Moltes gràcies.
1: I que cada vegada sigueu més gent, perquè en aquest món, lògicament, amb gent es poden fer moltes coses, sí o no?
9: Sí, sí.
10: Sí, sí,
9: moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.
9: Gràcies.
1: Adéu.
9: Adéu.
11: Dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda, Milla Popular de Festa Major organitzada pel Club Atletisme Parets. Se sortirà de l'Avinguda Francesc Macià i hi haurà 3 categories. Vine a córrer la Milla Popular de Festa Major el dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda.
2: Dilluns, 27 de juliol, de Festa Major de Parets, concert a Motel Cochambre. Serà 11:45 de la nit al Parc de la Linera amb el seu concert de versions festives. Sempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Hotel Cochambre el dilluns de Festa Major de Parets. Sempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
12: Stop. De dilluns a divendres, d'un quart de set a 7:45 de la tarda, no et perdis Carrer 107. El magazín de tarda on parlem de salut, esport, cultura i molts altres temes. De dilluns a divendres, Carrer 107.

l'Ajuntament de Parets del Vallès convoca 3 places d'agent de la policia local. Si vols formar part del Servei Públic de Seguretat del municipi, presenta la teva sol·licitud. D'acord amb les recomanacions de la Direcció General d'Administració Pública de Seguretat, s'han d'incloure mesures per tal d'afavorir la participació de la dona en el procés selectiu. En aquest sentit, entre d'altres, no serà necessari disposar del permís de conduir de la classe A2 fins a la finalització del procés. Consulta les bases a la web de l'Ajuntament. T'esperem.

0: A pocs dies d'iniciar la Festa Major, a RAC 107 seguim entrevistant alguns dels protagonistes que passaran pels escenaris. Avui ens acompanya un dels grups més estimats de l'escena musical catalana, Doctor Prats, que arriba a Parets per fer ballar la Festa Major amb un directe carregat d'energia i de molts èxits que ens han acompanyat durant tots aquests anys. Tenim a l'altra banda del telèfon a Marc Riera, veu i guitarra de Doctor Prats. Marc, benvingut.
1: Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
0: Molt bé, tot a punt. Vosaltres per la Festa Major?
1: I tant, i tant. Bueno, nosaltres ja quan comença el maig o juny ja fem la posta a punt, o sigui que ja estem ja totalment ready.
0: Teniu el repertori ja preparat?
1: I tant, i tant, i tant. Bueno, aquí de fet farem el repertori complet al Festival 2026, que és el que estem presentant ara, i farem el concert sencer, que és una hora i mitja, una cosa així, i a tope.
0: Molt bé. Comencem, si vols, pels inicis. D'on sorgeix Doctor Prats?
1: Doncs mira, Doctor Prats va sorgir el 2015, és a dir, nosaltres naixem el 2015, però ja es va començar a gestar dos anys abans. Jo formava part, diguéssim, d'una formació que es deia Cayo Malayo, que havíem també recorregut bastant a les places del nostre país, i vam decidir, bueno, jo vaig decidir deixar-ho, i vaig estar com dos anys que, al principi, la idea era com deixar una mica la música, però al cap de sis mesos ja estava un altre cop que m'estava mossegant les ucles, i durant aquests dos anys, des del 2013 al 2015, doncs vaig començar a escriure cançons, etc. I al final vaig començar a tocar a amics meus que havien format part de tant de la meva vida com de la meva vida professional musical, i al final doncs es va donar el cas de que neix Doctor Prats, que inicialment era un grup per fer només vídeos de YouTube, perquè de fet el Ramon, el trompetista, estava vivint a Noruega i després a Suècia, i el Miki, el baixista, estava als Estats Units. És a dir, que era impossible fer un grup físic, però després la rebuda el 2015 va ser tan bèstia des d'un primer moment que al final el grup va servir una mica, i és una de les coses que m'agrada més de fer aquest projecte, de tornar a recuperar una mica també els companys que estan desperdigats pel món, i va ser una mica un al·licient com per ajuntar-nos, i de fet portem 11 anys així, vull dir que increïble.
0: O sigui, veníeu tots del món de la música, oi?
1: Sí, i tant, i tant, i tant. Havíem fet molts projectes abans, i de fet aquesta també és una mica la cosa de dir, ostres, Doctor Prats ha funcionat molt, i realment nosaltres hem sigut plenament conscients de que no és una cosa normal, i que al final doncs sí que ha sigut també fruit de l'experiència en els projectes anteriors, però sobretot adonar-nos que el que estava passant no era normal, i per tant jo crec que ho hem gaudit encara molt més.
0: I el nom del grup, Doctor Prats, d'on ve?
1: Doncs, mira, no sé ben bé quin nom posar-li al grup, i el nostre bateria deia una frase feta molt, molt típica de bateries, que és el so de la bateria que fa el tutuprà, tutupà, saps? Doncs deia, Doctor Prats, què prenc, què tinc, tu, que truco per comprar batum. I sempre, bueno, anava dient aquesta conya, i al final em dius, escolta'm, ens diem així, però si haguéssim sabut que el grup hagués arribat tan lluny, doncs potser ens haguéssim esmerçat una mica més, però la veritat és que ja té aquesta entitat que ja ens fa nostres.
0: I mirant enrere, després de tants anys, què és el primer que se't ve al cap?
1: Doncs moltes coses. És a dir, al final han sigut cinc discos. Han estat, l'altre dia ho comptàvem, 600 i pico concerts, hem estat tocant per tot el món, al Japó, al Marroc, a Cabo Verde, per tota Europa, Hongria, França, i també per l'estat espanyol. Vull dir que han sigut moltes aventures, impossible de destacar-ne, perquè al final tot ha sigut molt, molt, molt especial. És a dir, que quan miro enrere veig moltíssimes coses a la vegada.
0: Després de tants concerts, que deies, hi ha encara algun escenari o algun projecte que us faci especial il·lusió o que tingueu ganes de fer?
1: Doncs mira, a Parets del Vallès, crec que és la primera vegada que la fem. Sí. I és una cosa curiosa perquè quan anem, jo què sé, a qualsevol poble, a qualsevol ciutat, festival, etc., sempre diem, ostres, que guai, anem aquí, doncs qui, aquesta és la tercera vegada que venim, o aquesta és la segona vegada que venim, o és la quarta vegada que venim. Per exemple, jo què sé, aquest any hem fet la nostra setena vegada al Canet Rock, per exemple. Vull dir que realment ja el país es queda petit, però poder repetir i que tornin a contactar és brutal, però per exemple, en el cas de Parets, doncs és la primera vegada. El nostre teclista és de les Franqueses del Vallès, és a dir, que li té molta simpatia, i ell havia vingut també a les festes majors i tal, per tant, amb moltes ganes també.
0: Bueno, al final les festes majors tenen un ambient molt especial. Teniu algun record d'aquest tipus de concerts?
1: El tema de les festes majors és una cosa curiosa perquè, clar, per la gent del poble, moltes de les persones voluntàries i també organitzadores que fan possible que les festes majors molin tant en el nostre país i tenint en compte tota la cultura popular que hi ha a nivell de correfocs, de gegants, de castells, etc., t'adones que tu quan vas als llocs per ells és el moment més important de l'any. I nosaltres, jo que sé, per exemple, la setmana passada vam fer 6 concerts seguits i cada concert que anàvem era com el moment més important per ells, no? I per tant, per tu, que a vegades potser estàs una mica cansat, però has de fer una mica aquest pensament i dir, escolta'm, que per ells aquest és el moment màxim de l'any, porta molt de temps treballant perquè aquesta festa sigui un èxit, i la veritat és que sempre ens ho prenem molt seriosament en aquest sentit i també a gaudir-ho.
0: I què és per vosaltres que al final les vostres cançons siguin com la banda sonora de les festes majors aquí a Catalunya?
1: Doncs formar part també d'aquesta escena, diguéssim, i d'aquest imaginari, doncs imagina't que és per nosaltres, perquè des del moment que tu fas una cançó des del sofà de casa, no?, i dius, ostres, això, potser es queda aquí al sofà, o potser al cap del temps veus 15.000 o 20.000 persones cantant a l'unisó, no?, i a vegades et posa la pell de gallina. Vull dir que per nosaltres és una cosa màgica, que el mèrit al final té la música en si i el té la gent i el té l'escena, perquè una cançó pot ser bona, però qui la fa bona de veritat i qui la fa fer un hit és al final la gent quan se la fa seva, que és quan aquesta cançó té aquesta segona vida, no? Que primer la graves, però després passa a ser part, diguéssim, de les vides de les persones, i llavors aquí és quan les cançons es fan grans, no? I quan nosaltres ens n'adonem, no? I demostres que aquesta cançó està mutant, no? I és, bueno, és el més especial, és el que ens empenya seguint endavant sempre.
0: Parlant de les vostres cançons, quin és el vostre procés creatiu?
1: Doncs a cada disc ha estat una mica diferent, però almenys en el meu cas jo necessito desconnectar moltíssim, és a dir, nosaltres som de Terrassa, que és una ciutat, mig poble també per la zona on vivim, de Terrassa, però sempre que hi ha un procés creatiu, almenys jo necessito esvergir-me anar al poble i desconnectar totalment i passar uns dies connectat amb la natura i llavors a partir d'allà doncs ja començar agafar el boli i el paper o el llapis, i aquí és on surt una mica més la màgia. O sigui que hi ha molta tecnologia, hi ha moltes eines a dia d'avui, però crec que almenys per mi no hi ha res que superi el llapis i el paper.
0: I participeu, entenc, tots els membres, oi?
1: En una primera instància no, o sigui, a la primera instància diguéssim de fer la cançó. Normalment sempre es presenta una cançó, si algú té alguna cançó, per exemple, doncs, si m'acudeix una lletra i una melodia amb una harmonia, doncs ho gravo com sigui i després ho passo al grup i llavors a partir d'aquí ja passa a una segona fase en la qual doncs a nivell d'arranjaments, de producció, doncs hi ha més gent que aporta moltes més coses.
0: Tu, Marc, com valores el panorama musical català en el moment en el que estem ara?
1: Doncs jo ho valoro increïblement positiu, perquè jo també, diguéssim, ja tenim una edat i recordo molt bé una època on les coses costaven moltíssim, o una època on no hi havia una escena tan bèstia, diguéssim. Segurament també tot el fet de les xarxes socials, d'internet, etc., sí, ha permès també que molta gent sense tants recursos doncs, pugui treure el cap. I també molta gent té molt més accés a la música, no? Perquè abans doncs, havies de comprar els discos, havies de comprar els CDs, i en canvi ara doncs tens aquesta opció de tenir Spotify o tenir YouTube i d'escoltar música tot, amb molta més freqüència. I per tant això segurament ha estat això que ha fet que això generi una escena, ha fet que també particularment Catalunya tingui aquesta escena musical amb molts concerts, amb molts festivals, amb moltes festes majors, que els agrada molt, diguéssim, que encara existeixi el tema de la música en directe, és a dir, que estem en un món que cada cop és més tecnològic, que els músics sembla que vagin desapareixent, però aquí encara ens agrada molt això, i de fet hi ha molts grups que són, diguéssim, de caire més urbà, com poden ser els Tallets o poden ser els Tigaflaues, que veus els seus directes i veus que cada cop hi posen més músics, I la veritat és que això és brutal i és gràcies també a la demanda que hi ha de la gent de tenir aquesta potència de la música en directe. Per tant, molt orgullós de formar part d'aquesta escena i de tant de músic com d'escoltador també i de participant.
0: I ara parlant que deies de lo del directe, molta gent diu que Doctor Prats és... El directe és una de les millors coses que teniu. Quin és el vostre secret perquè els vostres concerts siguin tan exitosos?
1: No sé ben bé quin és el secret. Suposo que el secret és molta feina, també, perquè portem molta tralla darrere abans de sortir en directe, i sobretot aquest any especialment. Hem afegit, nosaltres som 6, però pel directe hem afegit a dos músics més, al Joan i a la Maria, un percussionista i una trombonista, que són super d'alta qualitat aquí a Catalunya i formen part de l'escena de fa molt de temps, amb grups com Catadas o com Charango. I la veritat és que sempre hem apostat, o volem apostar cada cop més per l'essència aquesta de que soni la música en directe, que ens ho passem bé, no? I la veritat és que ara, aquest any és el primer any que ho fem, I ens ho passem molt, molt, molt bé. Jo crec que al final, quan tu passes a l'escenari, també es transmet una mica això i la veritat és que és superdivertit. Hi ha molts sons diferents, molta música a l'escenari. O sigui que vamos, vull dir que ens ho passem superbé i suposo que això també fa que la gent ho percebi d'alguna manera.
0: I això també es veurà reflexat en el concert de Festa Major de Parets?
1: I tant, i tant. Encara més, perquè... Perquè apareix és la primera vegada que venim i anem a tope.
2: Hola, què tal, Marc? Fa 4 dies veu estar Lliçà de Vall. Com us va anar, que és el poble veí?
1: Doncs molt bé, la veritat és que molt bé. Vull dir que una bona festa que portaven. Hi havia tanta gent pel poble que pràcticament no vam poder ni prendre cafè, me'n recordo. És a dir, és bona senyal perquè estava tothom amb moltes ganes i molt bé, i a part també al final nosaltres som del Vallès també, i tenim moltes coses en comú i la veritat és que ens ho vam passar molt bé.
2: A més, vindrà gent que repetirà segur, eh? A més, esteu un escenari superxulo, allà amb vosaltres heu estat escenaris supergrans, què dir, no? Ara fa 4 dies vau estar al Canet, però la Linera, no sé si t'ho han comentat, és un lloc impressionant per fer concerts, eh?
1: Doncs sí que m'ho han comentat, sí. De fet, el que deia que el nostre teclista, el Víctor, que és de les cinqueses,
2: sí.
1: Ell a la seva joventut sempre anava doncs, a diverses poblacions, diguéssim, a fets mesos d'aquí de l'Oest Oriental, i sempre ens deia, ens falta la puta millora de Parets, que és brutal, que és brutal. I jo recordo això que ho he expressat diverses vegades, i ara ja està content, i nosaltres amb ganes i amb expectativa, no? Perquè sempre que anem a un escenari que no hi hem tocat mai, doncs no sabem mai què ens trobarem, i això, aquest punt de misteri també mola molt.
2: Escolta, quanta estoneta, què? Us expleieu amb concert en directe o què?
1: Doncs aquest any el que més. Aquest any pràcticament arribem a l'hora i mitja. Hem recuperat també temes antics i a part ho hem fet d'una manera com diguéssim, de que potser hi ha moltes de les cançons que no les fem totes senceres, sinó que fem un tastet així una mica amb medley, amb molts canvis, moltes transicions. Vull dir que és molt divertit. Jo crec que és un concert que fins i tot si hi ha algú que abans ens ha passat que hi ha algun país que no coneix, diguéssim, cap cançó, s'ho passa molt bé igualment. Vull dir que aquesta és una mica la idea, no?, de que sigui super exclusiu i molt dinàmic.
0: I aquí a Parets què podem esperar al públic paretà?
1: Doncs com a públic jo espero que em trobi el millor públic que hagi vist mai. Així ho espero en Parets. I no sé, vull dir que, vamos, vull dir, jo espero que els balletans estiguin a tope i que ens ho passem a saco de bé.
0: Doncs diumenge 26 de juliol a les 11 de la nit, concert de Doctor Prats a l'escenari gran de la Linera. Avui hem tingut a l'altra banda del telèfon a Doctor Prats. Marc Riera, que vagi molt bé la festa major, molta sort.
2: No us ho perdeu, el concert de Doctor Prats. Marc, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Que vagi bé, adeu.
1: Adéu, adéu.
2: Festa Major de Parets del Vallès. Diumenge 26 de juliol, a partir de les 9 del matí, campionat de futbolí en blanc i blau, a la plaça de la Vila. A les 9 es farà l'esmorzar i al migdia el campionat de futbolí organitzat per la penya Blanc Blava Parets Issà. Festa Major de Parets del Vallès.

0: Cada tarda, de 6 a 2 quarts de 8, escoltem les veus de Parets, les entitats, les associacions, repassem la història local, pensem en la teva salut i, a més, t'oferim propostes culturals i de lleure, espais de divulgació... Tot això i molt més és Carrer 107, el magazín de tarda a Rap 107.
1: La nit de divendres de Festa Major de Parets serà per celebrar al Parc La Linera els 46 anys de Rap 107 i els 31 del programa Actívate. Podrem escoltar els èxits de la música electrònica dels 90 i principis del 2000 amb els DJs Eri, Titi, Blanque i Juan Carlos. A partir de la una de la nit, celebrem la festa de la ràdio al Parc La Linera. No us la perdeu.
2: La policia local engega un dispositiu especial amb motiu de la Festa Major per garantir la seguretat, la convivència i el bon desenvolupament de tots els actes. Abans de desplaçar-vos, consulteu les afectacions al trànsit, tot escanejant el codi QR que trobareu als cartells, al programa de Festa Major i a la web de l'Ajuntament. Durant aquests dies, la policia realitzarà vigilància preventiva amb drons i s'habilitarà un punt d'informació de la policia local a l'edifici de l'Ajuntament, on us atendrem per resoldre qualsevol dubte o incidència. Us demanem que gaudiu de la Festa Major amb responsabilitat i, en cas d'emergència, truqueu al 112 o adreceu-vos als agents de la policia local. Des de la policia local us desitgem una molt bona Festa Major.

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 8:15 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent a aquest dijous, aquest 23 de juliol de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui en parlarem àmpliament de la Festa Major de Parets del Vallès amb aquesta primera part. La segona serà demà divendres, per no deixar escapar ni oblidar-nos de recomanar totes i cadascuna de les activitats interessants durant aquests 4 dies de festa. I com dèiem, farem un petit repàs a alguna de les activitats i propostes d'aquesta Festa Major 2026, que tot seguit us avancem en format de titulars.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Com no podia ser d'una altra manera, comencem la Festa Major amb la nit del teatre al carrer, que començarà abans que arribi el pregó a la plaça de la Vila. També parlarem de l'actuació de Diables i Gegants al llarg d'aquest cap de setmana, sense oblidar-nos d'activitats com la que es farà dissabte al Parc de la Linera, de la mà d'Enganxades al Ganxet, o també de l'entrega dels premis del concurs de fotografia, que també es farà el 25 de juliol a la plaça de la Vila. Altres actes a la Linera, el dissabte de Festa Major, Iris Paris, amb l'artista visual Paratam, que ens oferirà unes projeccions ben interessants. Parlant de música, parlarem de la banda Doctor Prats, que visitarà Parets diumenge 26 de juliol a les 11 de la nit. I com no, per acabar els 4 dies de festa, dilluns no pot faltar el Castell de Focs d'Artifici, en aquest cas en format de piromusical, aquest 2026. Totes aquestes notícies les desenvoluparem a partir d'ara al nostre informatiu, que a més també recollirà tota l'actualitat esportiva de la jornada i la previsió meteorològica. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.

0: Divendres, aquest divendres 24 de juliol, primer dia de festa major, a partir de les 18 hores de les 6 de la tarda i fins ben entrada la matinada, tindrà lloc una nova edició de la Nit del Teatre al Carrer, que aquest 2026 arriba a la seva 26a edició. Tot començarà abans que arribi el pregó, com dèiem. A les 18 hores, a la plaça de la Vila, berenar de festa major pels infants, amb gelats per a la mainada i un espectacle itinerant a càrrec de Nexar Percussion, que seran els encarregats de fer totes les connexions musicals entre espectacle i espectacle. Tot seguit el toc de campanes, toc d'inici i entrada de les figures, a càrrec de la colla de gegants, grallers i bestiari. A les 18:40, toc d'inici de festa major, amb la colla de gegants, grallers i bestiari de Parets. A les 19 hores, a les 7 de la tarda, pregó de festa major, que enguany està dedicat als 30 anys a les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i Diables Parets. El mestre de cerimònies d'aquest pregó serà l'actor Robert Govern. Quan faltin 5 minuts per 2:15 de 8 de la tarda, a la plaça de la Vila, tronada de festa major a càrrec dels Diables. A 3:15 de 8, a l'aparcament del poliesportiu municipal, circ i acrobàcies amb la companyia Eunoia Col·lectiva i l'espectacle Tenet. Quan faltin 5 minuts per 3:15 de 9 del vespre, al mateix aparcament del Pavelló Municipal d'Esports, Nexat Percussion, amb Perseguint el Límit, que guiarà el públic que els vulguin acompanyar amb la seva connexió musical fins a arribar al Parc La Linera, on allà, a l'escenari de l'Escola de Música, es podrà veure l'espectacle de cadança Colors, amb dansa contemporània. Hem parlat amb el tècnic de cultura a l'Ajuntament de Parets, en Juli Bosch, que ens parlava precisament del canvi d'ubicació d'última hora dels espectacles que s'havien de fer al pati de l'Escola Lluís Piqué, a conseqüència de les altes temperatures.
1: El circ és espectacular, no us el perdeu, degut a la... a la calorada que està fent, i com que ho pensàvem fer al pati de l'Escola Lluís Piqué, però clar, no hi ha ni una ombra, i ells han de preparar el linòleum per poder fer l'espectacle sobre el linòleum i no pot estar al sol, i també ells, és un espectacle molt físic, clar, han d'escalfar prèviament abans, per tant hi ha un treball físic molt potent, i el que hem fet ha sigut traslladar-lo a l'aparcament del pavelló, on a la festa major d'hivern posem la fira d'atraccions, sí, sí, o fem el carnaval, i que allà hi ha més ombra, i per tant l'hem traslladat allà, a l'aparcament del pavelló. Aquest no us el perdeu, perquè és un espectacle mega recomanat, un treball físic molt potent, i penso que engadireu força.
0: La 26a edició de la Nit del Teatre al Carrer acabarà a les 22 hores i a la plaça de la Vila amb la 31a edició de la Festa de la Pedra del Diable, la representació de la llegenda, on tenen un pes molt important gegants i diables i, a més, participant algunes de les entitats de casa nostra. Recordem que la representació de la Pedra del Diable, la llegenda local,

0: com dèiem, en directe des de la plaça de la Vila i també a l'escenari del Parc La Linera, en pantalla gegant i via streaming per internet a través del web municipal www.parets.cat.
1: RAP 107, serveis informatius.
0: Parlem de diables i de gegants. Comencem parlant de la colla de diables Parets, que ho té tot a punt per a la festa major d'estiu. La primera participació dels diables serà el primer dia de festa, com ja us hem avançat, divendres 24 de juliol a les 19 hores dins el pregó de festa major, ja que són part dels protagonistes d'aquest pregó, conjuntament amb gegants, per commemorar els 30 anys de totes dues colles. A quarts de 8 de la tarda, tornada de festa major, i per acabar la nit de divendres a les 22 hores, la participació dins la representació de la llegenda de la Pedra del Diable. A l'endemà dissabte, a les 10 del matí, assaltament de botigues, tant al barri antic com a l'Eixample. A 3:15 de la nit, baixada infernal i barçots al carrer Major. A les 22 hores, correfoc de festa major, que sortirà, per cert, des del carrer Barcelona. La novetat d'aquest 2026 serà que cap a quarts de 6 de la matinada de diumenge hi haurà el despertafoc al Parc La Linera. Ja no els tornarem a veure fins a les 22 hores de l'endemà al barri antic amb el correfoc de dracs i diablets. Hem parlat amb el president de la colla Diables Parets, l'Òscar Pesquer, i ens començava parlant dels assajos aquests dies, aquests últims dies, i els dos passis que es fan per la festa major, dins la festa de la Pedra del Diable, avui mateix dijous i també demà divendres.
2: Aquest dimecres ja va el general i dijous ja, això ja arrenca. Sí, dos passes, dos funcions. Bueno, una mica quan vam valorar l'edició que malauradament no vam poder fer l'any passat, creiem que molta gent es quedava sense poder veure-la, pel tema aquest de l'aforament, l'euro, etc. I clar, ens vam quedar una mica amb gust de boca a Marc, perquè ens ho havíem treballat molt, era la 30a edició, etc. Llavors, doncs, bueno, ens vam seure i de moment, aquest any, vam decidir tirar dos passes endavant perquè tothom pogués gaudir, la que no va gaudir l'any passat i la que vulgui gaudir aquest any.
0: L'Òscar ens parlava de la novetat d'aquest 2026. Quan acabi la festa del Parc, al Parc La Linera, la matinada de dissabte a diumenge, faran una cercavila anomenada Desperta Foc, on tots junts podran esmorzar xocolata amb melindros.
2: Tenim novetat, la nit de dissabte a diumenge fem el Desperta Foc, que és un acte nou, que a veure com funciona. A les 5:30, o sigui, tot just quan tanqui el Parc de la Linera, nosaltres sortirem des del Parc de la Linera i seguirem, diria que es diu el carrer La Fàbrica, seguirem un carrer La Fàbrica avall fins a la plaça La Vila, i és una mica, bueno, anirem amb un cercavila, correfoc, amb les carretilles. I era una mica, a veure, per acabar tots la nit tots plegats, esmorzar tots junts, i quan acabi pues, aquest acte, pues, repartirem xocolata amb melindros i això per qui ens vulgui seguir.
0: Dissabte, a partir de 9:45 de la nit, baixada infernal i barçots, i abans que comenci el correfoc es farà el bateig dels nous diablets.
2: Aquest any sí que és cert que a nivell de, bueno, d'infraestructura d'anys anteriors i això, no feia un temps que havíem perdut una mica el que és el bateig dels nous diables, i aquest any sí que és cert que ho tornem a recuperar després de la baixada infernal, i abans que comenci el correfoc pues farem com el que es feia antigament, històricament, que era aquest bateig dels diables, que la gent ho trobava a falta una mica també, perquè era un acte pues, prou xulo, i res, són 3 minuts de bateig dels nous diables, però que últimament el fèiem a Canoms d'una manera una mica més, o sigui, bueno, més reduïda, més de colla, i aquest any, bueno, hem canviat una mica o l'escenari on es fan els barçots, que ara tot una mica plegat més lluit, i per això vam decidir recuperar el bateig.
0: La colla infantil dels Diables són els protagonistes de l'assaltament de botigues que es fa el dissabte de Festa Major tant a les botigues de l'Eixample com les del Barri Antic, on intercanvien també barçots amb els comerciants. Barçots que ja tenen una trentena d'anys. Els Diables tenen moltes ganes de donar-ho tot a la Festa Major i l'aposta decidida per la cultura del foc. Per tots els carrers per on passi el correfoc de Diables, els habitatges i els locals estaran protegits per no patir danys ni per

0: personals ni materials. La representació de la llegenda de la Pedra del Diable es fa aquest 2026, dos dies, aquest dijous i demà divendres, totes dues, a les 22 hores, a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila. I també s'emetrà via streaming i es podrà veure a la pantalla gegant del parc la Linera demà divendres. I de diables a gegants, la colla de gegants de Parets, que és una altra de les entitats de Parets que viu doncs, a tot i ple i amb moltes ganes la festa major d'estiu. Aquest 2026 la novetat de gegants serà que podrem veure, com deien també, aquests dos passis de la representació de la llegenda, avui dijous i demà divendres. Hem parlat amb l'Anna Dalmau, de la colla dels gegants de Parets, i així ens ho comentava.
1: El dijous, excepcionalment, celebrem una representació de la Pedra del Diable.
2: És que farem dues, ho fareu dues.
1: Farem un duet, exacte, dues sessions, en honor també de que l'any passat doncs, la pluja no ens va deixar celebrar-ho com calia, i és una representació...
2: Seran iguals?
1: Iguals. Poden haver-hi petites variacions de pirotècnia, però en principi són dues representacions, tal com les veiem.
2: El mateix lloc, a la plaça de Vila.
1: El mateix lloc, tot. De fet, això va sorgir de l'assaig que fem general. A l'assaig general hi ha gent que ve, que no li agrada la pirotècnia, i ve a veure la pedra i se sent allà com si fos el dia de l'espectacle. I llavors va ser nosaltres que vam dir, ostres, doncs per què no muntem les cadires ja el dia de l'assaig general? L'any passat, el dia de l'assaig general, vam omplir totes les cadires. Amb tots els problemes que també es van generar, de que no hi havia suficients entrades i tal, t'atrevim a fer dos passes. I, bueno, en aquest motiu de celebració dels 30 anys de la pedra vam dir, va, ens atrevim. Es manté l'assaig general, que el farem dimarts, dimecres descansem,
2: vale.
1: I dijous i divendres representació. Sí, sí, de fet, els assajos els hem publicat enguany a Instagram, perquè hi ha gent que ja ve a sopar a la plaça veient els assajos. I és com part d'aquest abans de festa major, no?, tot el juliol.
0: La colla de gegants tenen un pes important durant la festa major d'estiu a casa nostra. Les cinc figures de gegants, Elisenda, en Marcel, en Llucifer, el Gall, en Vitro, es llueixen juntes al primer dia de festa amb el toc d'inici, acompanyades dels diables Parets, per commemorar junts els 30 anys a totes dues colles.
1: És sorpresa, però ens veureu com a protagonistes del pregó després del toc d'inici. El toc d'inici ha quedat ja institucionalitzat. Quan la gent sent aquesta cançó ja... se li posen els cabells de punta i vol dir que comença la festa major. Per tant, el toc d'inici, tothom que hagi anat veient també els assajos es pot haver pres la coreografia i pot posar-se a ballar al costat dels gegants. És un moment únic perquè és dels pocs moments que les cinc figures coincideixen totes juntes a la plaça fent un ball tots cinc. Normalment doncs, cadascú té el seu espai i en allà coincideixen tots cinc, no? Veureu, doncs, a Marcela, Elisenda, Llucifer, el Gall, el Vitro, les Maceres, veureu els tabalers, grallers...
2: Tots.
1: Tota la família estem allà.
0: Aquesta setmana els hem pogut veure assajant a la plaça de la Vila, el que ha de ser l'actuació de la colla durant la festa major d'estiu. Dissabte de festa major, els gegants comencen d'hora a despertar a tothom amb l'albada del Gall. Així ens ho explicava també un altre dels membres de la colla de gegants, al costat de l'Anna Dalmau, en Jordi Ramos.
3: Res, doncs comencem ben d'hora. Som els primers en aixecar tots els veïns i veïnes de Parets del Vallès amb el nostre estimat Gai. Va aixecant dient a tothom que ja és festa major, que s'han de llevar, que hem de viure la festa major. I és també molt bonic perquè des de fa uns anys també al matí també ens posen taula els nostres veïns del carrer Santa Irene i Sant Josep, si no recordo malament, que també els estem sempre molt agraïts de que ens posin taula. I res, anem aixecant els veïns amb el so de les gralles, amb el, bueno, sobretot amb el ball del Gall.
1: I és molt divertit perquè hi ha gent que surt en pijama.
3: Sí.
1: Amb les lleganyes,
3: amb els cabells,
1: amb espardenyes, sí. Badallant... O sigui, és superíntim perquè arribes a entrar gairebé dintre de les cases, no? Et saluden per la finestra i no s'han rentat ni la cara. Però és aquesta la gràcia, no? De dir, doncs, és igual això. Jo vaig a sortir a veure el Gall, estigui com estigui.
3: Aquest recorregut és més íntim, és per aquí pels carrers del nucli antic, pel carrer Ponent, Santa Irene, Sant Josep, la Linera, Antoni Feliu, la plaça, el carrer La Fàbrica, i ja tornem cap a Cànoms a descansar, que a la tarda tenim més cercaviles.
0: Cap a quarts de 6 de la tarda de dissabte de Festa Major, Can Serres farà l'acte que es va estrenar el 2023 anomenat El Ram al Carrer, que substitueix el tradicional esmorzar. El ball i la passejada començarà a les 18 hores amb la sortida des de Can Serres i recorrerà els carrers del barri antic. La colla de gegants de Parets vol que aquesta colla jove de gegants s'impliqui en l'organització del cercavila de dissabte, com ho fan, són els encarregats d'organitzar que Marcel recuperi el ram de flors que ja duia als inicis.
4: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
0: Altres qüestions dins la Festa Major. Ens anem a dissabte 25 de juliol a les 10 del matí al Parc La Linera. Enganxades al Ganxet, el col·lectiu Enganxades al Ganxet farà l'activitat Teixint Parets a la jornada de teixit comunitari, que és oberta a tota la ciutadania. Aquest col·lectiu, que per cert ja té enllestit els darrers detalls del seu projecte, que guarneix ja, el podem veure al Parc La Linera amb peces de ganxet durant la Festa Major d'estiu. Recordem que la cita de dissabte 25 de juliol és oberta a tothom, tant si sabeu teixir com si en voleu aprendre o només mirar, us hi esperen. Podeu anar a teixir l'esperit del barri punt a punt i a posar el vostre granet de llana per omplir el parc de la Linera amb peces de ganxet. Es farà també un taller de banderins decoratius. Podeu portar llana, agulles o ganxet, i si en teniu, i portar molta il·lusió per participar d'aquesta activitat. Una activitat que, com dèiem, es programa per dissabte 25 de juliol a les 10 del matí al Parc La Linera. I dissabte, però, a la tarda, a les 19 hores, es farà l'entrega dels premis del concurs de fotografia de Festa Major. Recordem que el passat 26 de juny es va donar lloc a la sala d'entitats de Canoms, es va conèixer el veredicte del concurs de fotografia de Festa Major d'estiu 2026, i el jurat estava format pel regidor de Cultura de l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, i també un membre de l'entitat cultural dels Diables, l'Òscar Pesquer, i un membre de l'entitat cultural Butaca 107, en Carles Garriers. Es van presentar 9 autors amb un total de 27 fotografies, havent-se acceptat en la seva totalitat sota el tema Activitat Cultural a Parets, i que una vegada examinades es va emetre el veredicte. Primer premi se l'emporta amb el títol Mans, Mònica Maestro. El segon premi amb el títol El Bufador, Miquel Portell. El tercer premi amb el títol Fox 2022 per a Juan José Carrasco. El primer premi local amb el títol Festa Major per Montse Dolz. I el segon premi local amb el títol A Primera Línia per en Ramon Sauri. Queden com a finalistes la sardana L'Era de Can Jornet, d'en Ramon Sauri, La Bèstia, de Miquel Portell, i Mira, de Mònica Maestro. Des de l'Associació Fotogràfica Parets us animen a participar en aquesta acte que es donaran els premis. Es farà l'entrega dels premis el pròxim 25 de juliol, dissabte de Festa Major, a partir de les 19 hores de les 7 de la tarda a la plaça de la Vila.
4: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
0: Dissabte, Festa Major, 25 de juliol, a les 21 hores, a les 9 de la nit, i al Parc La Linera, l'artista local Iris Pari serà l'encarregat de la projecció Videoart 3D, especial Festa Major, elaborat per l'artista visual Parata. És conegut per crear obres d'art abstractes úniques i edicions limitades. El seu treball sovint inclou aquest tipus de tècniques de videoart i animació en 3D. Ell mateix ens parlava del que podrem veure a la pantalla gegant de l'escenari que trobarem al Parc de la Linera, molt relacionat amb la cultura i el folklore paratà.
5: Aquest any presento, de cara a la Festa Major, doncs presento una altra d'aquestes obres lúdico-festives, no, que faig com a fons visual per l'escenari de la Linera, no? Aquest any, doncs, buscant noves inspiracions i coincidències, doncs com era més que evident que celebrant les colles de gegants diables, la Festa de la Pedra del Diable, tot plegat, doncs, als 30 anys, doncs he aprofitat, doncs, per generar una obra inspirada totalment amb aquest aconteixement, no? Amb una mostra d'imatges que mostri una miqueta el seu recorregut, imatges 3D de les figures de bestiari, bueno, tot muntat en un espai doncs, multicolor i futurista, molt agradable de veure, però insisteixo, és un fons visual d'acompanyament de la nit per anar escoltant música, per xerrar amb la gent i de fons tenim això.
0: Les obres del Video Art de l'Iris Paris utilitzen elements com l'obertura de les càmeres, l'ull humà com a inspiració, combina formes abstractes i llum amb tecnologia digital per generar composicions visuals impressionants. Aquest tipus d'art tridimensional en 3D crea una sensació de profunditat i moviment que canvia segons l'angle des del qual es mira.
5: Cada any, doncs, d'alguna manera, intento adaptar-ho i que sigui el més útil possible dintre dels aconteixements i els moments de la nit, no? Per això, doncs, tinc aquesta peça inspirada amb la festa de Pedra del Diable i després, bueno, tenim una altra part, doncs, més lúdica, festiva encara, molt colorista, amb molta intensitat de color i de formes molt suggerents que, insisteixo, doncs, formen part d'un fons visual, no? Al igual que com podem anar a una discoteca de vegades no hi veiem aquestes pantalles amb aquestes imatges tan futuristes adequades a l'espai, doncs una mica, per no dir totalment, jo faig exactament la mateixa feina, però adequant aquestes imatges doncs, a l'escenari i a l'espai que tenim de la Linera, no? Que és un espai super acollidor i molt nocturn que funciona molt bé. És la meva aportació aquesta nit d'una manera doncs, indirecta, perquè sabem que la Festa Major, la gràcia d'alguna manera és participar-hi, estar amb les colles, estar en primera línia, però bueno, de vegades també com els tècnics de so i molts oficis, no? Doncs també formen part de la segona línia, no? I en aquest cas aquestes visuals crec que serà un bon acompanyament per aquestes nits.
0: L'Iris Paris, reconegut artista visual del nostre municipi, autor també del mural de la nostra vila, com el de la piscina municipal Miguel Luque, a l'interior. El podrem gaudir el seu art a la seva obra, la podrem veure dissabte, de Festa Major, 25 de juliol, a les 21 hores, a les 9 de la nit, a la pantalla del Parc La Linera, on mostra el seu videoart amb efectes 3D i textures visuals.
4: Notícies.
0: Diumenge 26 de juliol a les 23 hores a les 11 de la nit i a l'escenari del Parc La Linera, concert especial de música catalana de la mà de Doctor Prats. Ska, reggae, funk, pop i molts gèneres més són els que ens esperen amb aquest grup que fa més de 10 anys que és en actiu i ja és tot un referent en el panorama musical català. Per parlar de la seva actuació a la nostra Festa Major, hem parlat amb en Marc Riera, que és veu i guitarra de la banda Doctor Prats. Ell ens explicava que ja ho tenen tot a punt per la seva actuació i ens recordava que com van ser els inicis de la banda.
6: I tant, i tant. Bueno, nosaltres ja quan comença el maig o juny ja fem la posta a punt, o sigui que estem ja totalment ready. Aquí, de fet, farem el repertori complet, el Festival 2026, que és el que estem presentant ara, i farem el concert sencer, que és una hora i mitja, una cosa així, i a tope. Doncs mira, Doctor Prats va sorgir el 2015, és a dir, nosaltres naixem el 2015, jo formava part, diguéssim, d'una formació que es deia Cayo Malayo, que havíem també recorregut bastant places del nostre país, i vam decidir, bueno, jo vaig decidir deixar-ho, i vaig estar com 2 anys que, al principi, la idea era com deixar una mica la música, però al cap de 6 mesos ja estava un altre cop que m'estava mossegant les ungles, i durant aquests 2 anys, des del 2013 al 2015, doncs vaig començar a escriure cançons, etc. I al final vaig començar a tocar amics meus que havien format part de tant de la meva vida com de la meva vida professional musical, i al final doncs es va donar el cas de que neix Doctor Prats. Portem 11 anys així, vull dir que increïble. I el nostre bateria deia una frase feta molt, molt típica de bateries, que és el so de la bateria que fa el tutuprà, tutupà, saps? Ens diem així, però si haguéssim sabut que el grup hagués arribat tan lluny, doncs potser ens haguéssim esmerçat una mica més.
0: El grup ha passat per molts festivals i festes majors d'arreu de Catalunya. Ara fa poques setmanes els van poder veure a la Festa Major de Lliçà de Vall. Però aquesta és la primera vegada que trepitgen parets i tenen moltes ganes que arribi aquest gran dia, que serà diumenge. Així ho explicava en Marc, que és per ells venir a parets i formar part de la programació de la Festa Major.
6: Doncs mira, a Parets del Vallès, crec que és la primera vegada que la fem. Anem, jo què sé, a qualsevol poble, a qualsevol ciutat, festival, etc. Sempre diem, ostres, que guai, anem aquí. Doncs qui, aquesta és la tercera vegada que venim, o aquesta és la segona vegada que venim, o és la quarta vegada que venim. Per exemple, en el cas de Parets, doncs és la primera vegada. El nostre teclista és de les Franqueses del Vallès, és a dir, que li té molta simpatia, i ell havia vingut també a les festes majors i tal, per tant, amb moltes ganes també. El tema de les festes majors és una cosa curiosa perquè, clar, per la gent del poble, moltes de les persones voluntàries i també organitzadores que fan possible que les festes majors molin tant en el nostre país, te n'adones que tu, quan vas als llocs, per ells és el moment més important de l'any. I la veritat és que sempre ens ho prenem molt seriosament en aquest sentit. Doncs formar part també d'aquesta escena, diguéssim, i d'aquest imaginari, doncs imagina't que és per nosaltres, perquè des del moment que tu fas una cançó des del sofà de casa, no?, i dius, ostres, això, potser es queda aquí al sofà, o potser al cap del temps veus 15.000 o 20.000 persones cantant la a l'unissó, no?, i a vegades et posa la pell de gallina. Vull dir que per nosaltres és una cosa màgica.
0: Ara, Doctor Prats és tot un referent per als nous artistes catalans, però el panorama musical ha canviat molt des dels seus inicis l'any 2015. En Marriera ens fa una valoració del punt en què es troba la música catalana.
6: Jo ho valoro increïblement positiu, perquè jo també, diguéssim, ja tenim una edat i recordo molt bé una època on les coses costaven moltíssim, o una època on no hi havia una escena tan bèstia, diguéssim. Segurament també tot el fet de les xarxes socials, d'internet, etc., ha permès també que molta gent sense tants recursos doncs pugui treure el cap. Ha fet que també, particularment Catalunya, tingui aquesta escena musical amb molts concerts, amb molts festivals, amb moltes festes majors, que els agrada molt, diguéssim, que encara existeixi el tema de la música en directe, és a dir, que molt orgullós de formar part d'aquesta escena i de tant de músic com d'escoltador també i de participant. Suposo que el secret és molta feina també, perquè portem molta tralla darrere abans de sortir en directe, i sobretot aquest any especialment. Hem afegit, nosaltres som 6, però pel directe hem afegit a dos músics més, al Joan i a la Maria, un percussionista i una trombonista, o volem apostar cada cop més per l'essència aquesta de que soni la música en directe, que ens ho passem bé, no?
0: Amb un concert molt complet i tots els músics preparats, arriben Doctor Prats, que es preparen per aterrar a Parets en la seva actuació de festa major. No us ho perdeu? Serà aquest pròxim diumenge, 26 de juliol, a partir de les 23 hores, les 11 de la nit, i a l'escenari del Parc La Linera.
4: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
0: Aquest 2026 tindrem focs artificials en l'últim dia de festa, com és habitual, dilluns 27 de juliol a 10:15 de la nit, en format de piromusical, amb un gran castell de focs artificials. Enguany a càrrec de Pirotècnia Manel Estalella, companyia fundada a Barcelona l'any 1916. El piromusical és un espectacle artístic que uneix focs artificials amb música i llums. Els esclats de la pirotècnia estan units de manera exacta al ritme i a les notes de les cançons triades mitjançant sistemes digitals. Uns 13 minuts en tindrem d'aquest piro musical de coets sincronitzats amb música. Els focs es llançaran des de la zona de les pistes d'atletisme de Parets. Hem parlat amb la pirotècnia Estalella i això ens explicaven sobre el piro musical que podrem veure a Parets.
7: Bueno, consisteix amb un munt d'efectes, no?, que van al compàs de la música, que aquí el nostre dissenyador de fàbrica estudia les músiques i després pues, comença a treballar sobre la música que ens demana el client. I pues, amb monotiros, que són com una espècie de boletes que pugen però que no detonen a dalt, i tots els cops de música es va marcant amb aquests efectes. Després sí que tenim carcasses que són les típiques palmeres, i bueno, i moltes cosetes noves que portem aquest any, que hem portat noves, i les lluirem aquí també a Parets.
8: Perquè quan dura exactament?
7: Dura uns 13 minuts més o menys, 12-13.
0: Pirotècnia Estalella no és la primera vegada que crema Parets. El castell presentarà noves figures pirotècniques, però no podran faltar aquelles figures mítiques que sempre agraden al públic i, a més, promet un final de categoria. Els focs començaran amb un ritme que anirà creixent per tenir a tots els espectadors enganxats durant tota l'estona que duri, amb el fil conductor de la música.
7: Bueno, amb aquest joc ja havíem anat l'any passat, doncs ja sabem el puesto i distàncies i com és la zona. Però la primera part és anar a visitar la ubicació del castell i mirar si les condicions són apropiades. A partir d'aquí, pues, ja es comença el que és el disseny. Com t'he dit abans, el nostre company Rafa, que és el que s'encarrega de fer el disseny, pues, se selecciona unes músiques, treballa sobre aquestes músiques i s'envia una ordre de treball a el que és el magatzem, que amb aquest magatzem pues, és on s'agafen tots els articles que seran posats al castell de focs. Després d'aquí també es comença també una preparació d'utillatges, on van ficar tots aquests elements, i després el dia del castell de focs pues, anar cap allí a Parets, començar a muntar i gaudir de l'espectacle.
0: Aquest any el castell de focs artificials de Parets del Vallès per la festa major d'estiu serà en format piromusical. La música narrarà una història o seguirà una temàtica concreta amb una varietat de gèneres combinant música clàssica, bandes sonores de cinema o èxit de pop o de rock que no han volgut desvetllar. En canvi, sentir intensitat musical i una sincronització digital exacta amb l'ajuda de sistemes informàtics, ordinadors de precisió que controlen el llançament automàtic dels efectes. S'escullen colors que combinen amb el sentiment de la música, colors càlids per a temes lents, colors vius per a ritmes més ràpids. Segur que no faltaran llums làser i focus de gran potència que tallaran el cel per convertir-lo en tot un espectacle de llum, color, música i el so característic dels castells de focs en format enguany de piromusical. Serà dilluns, darrer dia de festa, dilluns 27 de juliol, a 10:15 de la nit.
4: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.

0: El temps a RAC 107 FM.
1: Hola, què tal? A poc a poc es van confirmant els canvis de temps que tindrem, sobretot a mitjans de la festa major, amb un canvi de temps que ens portarà, per una banda, baixada de les temperatures i també un augment de la inestabilitat. Però anem per parts, perquè avui dijous es presenta la jornada més càlida de tota la setmana, amb unes màximes que sobrepassaran els 40 graus a bona part del Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, Catalunya Central. Valors inclús que podrem arribar als 42 graus aquí a Parets del Vallès, per sobre dels 35. De fet, ahir vam fer una màxima de 35 graus, doncs bé, avui amb aquí també xafogós rondarem al voltant dels 35 a 37 graus, amb una mínima que ha estat una miqueta més baixa, al voltant dels 21,7, una nit que ha costat a dormir, però no tant com les darreres jornades. De cara a demà, divendres, es presenta ja un inici de la festa major, una jornada tranquil·la, assolellada, amb algun núvol de tarda i unes temperatures a les zones centrals del dia que podran recular una miqueta respecte a les d'avui i demà al voltant dels 33 a 35 graus. Per tant, comencem una festa major tranquil·la i amb les novetats que de cara al dissabte i sobretot diumenge ens creuarà un solc i això implicarà per una banda aquesta baixada de les temperatures màximes que quedaran molt normalitzades per l'època de l'any i això es tradueix en valors propers als 30 graus a les hores centrals del dia, nits que inclús podran refrescar lleugerament amb unes nits que segurament ja no arribarem a aquests 21, 22, inclús 23 graus i una tarda de dissabte que sí que algun model ens indica que podríem tenir alguna precipitació. En aquest moment sembla que serien poc importants perquè les més destacades quedarien restringides sobretot la tarda de diumenge amb pluges que podrien ser generals i que inclús podrien anar acompanyades de tempesta. Tenim molta calor emmagatzemada i qualsevol entrada d'aire fred en alçada provocaria aquestes tempestes acompanyades inclús de calamars o pedra. Per tant, ho haurem de seguir demà, ho acabarem de confirmar, sobretot aquestes precipitacions que tindran lloc diumenge a la tarda. En canvi, dilluns, amb un ambient que continuarà sent molt normal per l'època de l'any, serà una jornada final de festa major molt assolellada i molt més tranquil·la. De cara a la setmana vinent, la novetat serà una altra vegada aquesta recuperació de les temperatures amb ben poqueta precipitació. Així doncs, paciència avui dijous per aquestes elevades temperatures i de cara a la festa major, repetim, sembla que les tardes de dissabte i diumenge podrien ser passades per aigua, sobretot la de diumenge a la tarda. Ho anirem seguint atentament aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
0: Cada dia a la una de la tarda, notícies migdia. I a dos quarts de vuit del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
2: Amb la previsió meteorològica posem el punt i final al nostre informatiu d'aquest dijous 23 de juliol de 2026. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAC 107. Ara us deixem amb tota l'actualitat esportiva del dia.
0: Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la una de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: Doncs ja sabem més o menys la plantilla que estarà formada l'equip del Club de Futbol Parets, i per això tenim aquí nosaltres en Viri per parlar-vos una mica de com veu la situació i de com veu aquest equip del Parets. Com estàs, Viri?
2: Hola, bona tarda.
1: Bueno, un equip ja fet, ja tancat o què?
2: Sí, podríem dir que sí, perquè bé, ja tenim ja pràcticament les posicions, un parell de jugadors per posicions, i bé, molt contents amb tot el que hem renovat, a tot a l'oportunitat que li hem donat al filial i juvenil que pugen, i també content amb les incorporacions de fora.
1: Això, dos jugadors que tornen a Parets, i jo crec que són importants, no?, i que han fet molt bona temporada a la Molletense.
2: Sí, crec que és un any que és necessari que hi hagi gent que del club, del poble, i per això, com t'he dit, no?, tanta renovació, com, bueno, pràcticament cada any he fet donar oportunitats a la gent que està al filial o juvenil, i en aquest cas també hem pogut incorporar tant el Pau com el Guillem, que són dos jugadors experimentats, ja tenen, estan més a prop dels 30, ja crec que tenen 28, 29, i bé, gent del poble, gent que ha estat al club, gent que ho sent i que, com dius, també venen de fer molt bona temporada i ens ajudaran moltíssim.
1: Home, i no era fàcil que vinguessin, perquè, clar, han pujat a primera i ells ara tornen a segona.
2: Ja, jo crec que en el seu pensament estava al tornar, com diuen ells, no?, a la seva casa. Sí que és cert que estaven bé, i a més han fet bona temporada, i bueno, finalment no ha sigut de manera directa, no?, però han acabat també amb l'ascens a la primera catalana. I sí, hem apostat per ells, ells han sentit que confiava molt en ells i que, bueno, hem posat totes les cartes que hi havia a sobre la taula perquè tornessin, i suposo que tot això ha fet que crec que ha sigut una resposta que tenien clara, no?, de tornar, per tot, bueno, per tot el que suposa Parets, i també suposo perquè hem apostat per ells.
1: Que tant que parlàvem de que necessitàvem un golejador, jo crec que ja el tens, perquè ho ha demostrat, i ho ha demostrat l'any passat, en Guillem.
2: Sí, en el cas de Guillem és un jugador que sempre ha tingut gol, és un jugador que, bueno, que et dona molt a dalt, ja no sols el tema del gol, sinó que l'entrega, la velocitat, la garra, l'energia que porta, fa que...
1: I d'en Pau, què diries, Viri? També és un jugador de molta entrega, no?, i molt caràcter.
2: Sí, sí, sí. Són jugadors d'un perfil similar, tot i que un jugador... Bueno, un ve per jugar de central, ja hem parlat amb el Pau, que tot i que ve de jugar tota la temporada de lateral, aquí la intenció és que jugui de central, i com dic, el Guillem és davanter, però són dos jugadors que bé, que tenen molt de sentiment pel club, són jugadors que quan estan al camp ho entreguen tot, i necessitem d'aquest tipus de jugador. I llavors també ens aporta tot això a nivell d'entrega, de lluita, de treball. El Pau també ha de demostrar lideratge a la línia defensiva. Podem parlar de que ell i l'Òscar Jaén crec que són els jugadors més amb més edat i experimentat de la línia defensiva. I bé, han d'assumir aquest rol també de lideratge, i a més són dos jugadors que a nivell de vestuari, de vestidor, donen molt, i també bueno, a nivell una mica també mediàtic, no?, de que segurament per la base i bueno, a l'entorn, a nivell de poble, doncs és possible que també... sigui més fàcil, no?, que s'apropi més la gent al camp.
1: Està clar, està clar. Comenta'm una mica quins altres fitxatges destacaries darrerament que heu fet.
2: Bé, crec que, no sé si hem parlat anteriorment hem parlat de Baris, però crec que...
1: De Jaén has parlat precisament.
2: Sí, ah, doncs mira, a l'Òscar Jaén és un lateral esquerre que ve de jugar les últimes temporades a Primera Catalana. Normalment han sigut equips del Vallès Occidental, ell és d'allà, i bé, ve d'una temporada molt bona al Ripollet, on ha sumat, crec que han sigut 2.000 minuts com a jugador, com a lateral esquerre de Primera Catalana. Però bé, ha sigut baixar allà i tenir ofertes de categoria superior, li va agradar la proposta que li van fer, el projecte, el cara a cara que van tenir va ser molt, molt bo, molt positiu, i això ha fet que ve un jugador que possiblement podria estar jugant a una categoria superior, doncs s'ha decidit per venir aquí. I bé, és un jugador ofensiu, és un jugador, un altre esquerre ofensiu, amb bon peu, i que també, com t'he dit, ell i el Pau han d'assumir aquest rol de líders a la defensa. En el vestidor també l'Òscar serà important, ve de ser capità al Ripollet, i bé, un cop hem tingut les baixes del Marc i del Pepe, han d'assumir aquest rol jugadors com l'Aleix o com el Ferran, que ja estaven, o el Cusi, però també jugadors de fora com el Pau o el Jaén també han de donar un pas endavant.
1: I quins altres fitxatges diries?
2: Doncs bé, també dels últims van ser l'Iker Sabater, que és un jugador que jove, que tot el...
1: Terrassa, oi? De Terrassa, em sembla que ve.
2: Sí, jo crec que tot el futbol amateur, que han sigut 3-4 anys... L'ha fet en natació Terrassa, ha acumulat molts i molts partits com a titular i molts minuts, i bé, va tenir un ascens de categoria de segona a primera, i crec que han sigut dues temporades a Primera Catalana. I bé, és un recorregut curt, però sí que, com t'he dit, té molts minuts i partits acumulats ja a Primera Catalana i en un any a segona, on va ser campió. I pot tant jugar com de central com de lateral, tot i que bé, també amb les baixes del Coll i del Marc, bueno, pensem que l'Iker tindrà molts minuts a l'eix de la defensa, i és un jugador, doncs bé, diferent al Carlos i al Pau, ens donarà molta sortida de pilota, tàcticament és un jugador molt bo, entén molt bé el futbol, i bé, perfils diferents també per tenir a la plantilla.
1: Viri, ara quan... Ara suposo que de vacances, però quan tornareu?
2: Doncs comencem el 17 d'agost.
1: 17 d'agost?
2: Sí.
1: Amb diversos partits que jugareu, veritat?
2: Sí, primera setmana... Bueno, l'experiència ens diu que hem de fer una evolució en la temporada, i potser hem tingut massa lesions en les dues últimes temporades, i bé, a la primera setmana farem només entrenament, no farem partit, a la segona farem, acumularem algun entrenament més i un partit.
1: Com deien, comença Andorra, però és que lògicament la gent s'ha de posar a punt, aquest club de futbol Parets que apunta, i molt bé, amb les darreres incorporacions, sobretot les dels germans Guillem i Pau Ruiz.

0: Festa Major de Parets, festa donant de sang. Més que la meva sang. Ho pots fer al local de la Penya Blaugrana, a l'Avinguda Lluís Companys 25, divendres 24 de 4 a 8 de la tarda i dissabte 25 de 9 a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda. No, no, no tinguis por. Festa donant de sang, aquesta Festa Major de Parets.
1: La nit de divendres de Festa Major de Parets serà per celebrar al Parc La Linera els 46 anys de Rap 107 i els 31 del programa Actívate. Podrem escoltar els èxits de la música electrònica dels 90 i principis del 2000 amb els DJs Eri, Titi, Blanque i Juan Carlos. A partir de la una de la nit, celebrem la festa de la ràdio al Parc La Linera. No us la perdeu.
2: Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Rock 107. La millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit.

Benvinguts a Rock Senset. Avui amb cançons tristes, podíem dir algunes depressives, algunes de desamors, com aquesta dels Libertines, Music When the Lights Go Out.

en reflexió melancòlica sobre la fi d'una relació i la pèrdua de l'espurna que una vegada ho va animar. Des de l'inici de la lletra planteja una pregunta dolorosa. És més cruel ser honest i ferir algú o mentir per protegir els seus sentiments? Music When the Lights Go Out, dels Libertines. Els Smiths és un dels grups que té cançons més tristes, més maques, però també més tristes de la història de la música rock. I know it's over, ho sé, ha acabat.

I know it's over, una expressió melancòlica i molt poètica de la desolació que segueix al final d'una relació amorosa. La lletra, carregada de metàfores i simbolisme, reflexa la sensació de desesperança i la dificultat de deixar anar, inclús quan es desconeix que tot ha acabat. La referència inicial a la terra caient sobre el cap del narrador evoca la imatge d'un enterrament, suggerint que el fi de la relació és tan definitiu com la mort. I la cançó també aborda la lluita interna entre el desig de ser estimat i la realitat de la soledat. Una magnífica cançó, molt, molt, molt depriment, això és, també és veritat, I Know It's Over, dels Smiths, que en té unes quantes de cançons tristes, molt tristes. Una que apenas no arriba ni a 2 minuts. Cançó maquíssima, com és aquesta que escoltarem ara amb la magnífica veu d'en Morrissey. Escoltem aquest tema, que és un dels temes més destacats dels Smiths.

Please, please, please let me get what I want. Un himne de desesperació i esperança que ha tocat el cor de molts des del seu llançament l'any 1984, la banda liderada pel carismàtic Morrissey i el guitarrista Johnny Marr, que és coneguda pel seu estil post-punk i lletres com aquesta, és un lament que reflexa un profund desig de canvi de felicitat. El protagonista ha experimentat una sèrie de desventures amoroses que l'han portat a un estat de desesperació. La repetició del please subratlla la intensitat de la seva súplica, mentre que la frase let me get what I want this time revela una història de decepcions passades. La cançó suggereix que el personatge ha estat privat dels seus somnis i aspiracions durant molt de temps, el que ha tingut un efecte corrosiu en el seu esperit. Cançó molt maca, ho hem de dir. Això sí, també molt, molt trista. Una cançó molt melancòlica, The Maisie Star, del 1993, Fade Into You, un clàssic del dream pop amb la veu etèria de Hope Sandoval, que crea una atmosfera d'insomni que envolveix la lletra introspectiva. Sembla un desig profund de connexió i comprensió amb una altra persona, però al mateix temps revela una sensació de distància i desconnexió.

Tot i el tot trist, molt trist de la cançó, és molt més positiva que no, per exemple, les cançons dels Smiths. I For No Reason és una oda a l'amor i a la redempció personal a través de la connexió amb una altra persona. Des de l'inici, amb el seu repetitiu i quasi hipnòtic de pa, pa, pa, i la cançó estableix un to meditatiu i reflexiu. La lletra revela un viatge emocional en el que el narrador troba un motiu per seguir vivint i cantant, i aquest motiu és el seu ésser estimat. Magnífica cançó, I For No Reason, del Disloaded, de la Velvet Underground. Grup, sens dubte, mític, la Velvet Underground, que també tenia temes mítics i també amb certa tristesa, com Sweet Jane.

Una cançó que estableix una mica dualitat entre l'estabilitat i la rebeldia. Aquesta Sweet Jane, escrita per Lou Reed, de la Velvet Underground, una oda a la vida quotidiana i a les petites alegries, però també tristeses que la composen. Un altre clàssic trist, Without You, Harry Nilsson.

Without You, Harry Nilsson. Una balada melancòlica que aborda el profund dolor i la desesperació que se sent després de la pèrdua d'un ésser estimat.

també una cançó trista, melancòlica. És un clàssic dels Rolling Stones, Wild Horses. Clàssic del 71, la lletra carregada d'emotivitat, sembla parlar d'un amor fort i resistent, capaç de superar qualsevol obstacle. És com la frase, Wild Horses couldn't drag me away. Els cavalls salvatges no podrien arrossegar-me lluny, es converteix en un poderós símbol de la determinació i la lleialtat del narrador cap a la persona estimada, a pesar de les dificultats i el dolor que poden sorgir en la relació.

una obra mestra del folk que composa, que combinava poesia lírica amb una melodia melancòlica per transmetre un missatge de comiat i canvi. La lletra convidava el

Anem ara a un tema de 1986. També amb molt optimisme. Don't Dream It's Over, Crowded House, amb la magnífica veu de Neil Finn.

També havíem d'homenatjar la gran Bonnie Tyler, que ens va deixar ara fa poc. Total Eclipse of the Heart, cançó trista, melancòlica també, sobre la pèrdua d'un amor.

cançó trista és Nothing in My Way, de Keen, una banda britànica coneguda pel seu estil de rock alternatiu, on la lletra reflexa la lluita interna d'una persona que, a pesar de sentir dolor i desesperació, s'esforça per mantenir una façana de normalitat i felicitat davant els demés. Nothing in My Way.

un altre clàssic per acabar, d'Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Que disfruteu de la música rock, avui cançons tristes, aquí a Rock Sense.

La policia local engega un dispositiu especial amb motiu de la festa major per garantir la seguretat, la convivència i el bon desenvolupament de tots els actes. Abans de desplaçar-vos, consulteu les afectacions al trànsit, tot escanejant el codi QR que trobareu als cartells, al programa de Festa Major i a la web de l'Ajuntament. Durant aquests dies, la policia realitzarà vigilància preventiva amb drons i s'habilitarà un punt d'informació de la policia local a l'edifici de l'Ajuntament, on us atendrem per resoldre qualsevol dubte o incidència. Us demanem que gaudiu de la Festa Major amb responsabilitat i, en cas d'emergència, truqueu al 112 o adreceu-vos als agents de la policia local. Des de la policia local us desitgem una molt bona Festa Major.

0: Diumenge 26 de juliol, a 1:15 del migdia, jazz vermut al Parc de la Linera. Actuaran a Contra Blues en la seva gira del 20è aniversari. Per un euro tindreu un got de vermut i una paperina de patates. La recaptació íntegra serà destinada a l'Associació Donants de Sang del Vallès Oriental. Diumenge 26 de juliol al migdia, jazz vermut.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Amigues i amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per sintonitzar-nos un dia més en aquesta hora en la qual gaudim mirant cap enrere i fent una selecció del que nosaltres creiem que és la millor música rock de tots els temps. Parlem, evidentment, de música, pop, rock i de molts estils diferents que es donen la mà. Avui us portem un programa una mica diferent, com ja hem fet altres vegades, volem fer un programa una mica poètic, agafar algunes cançons boniques i, doncs, treure'ls-hi la punta. Fer una reflexió entorn del que ens volen transmetre, no solament d'allò que ens diuen de forma explícita amb la seva lletra, sinó del que ens volen transmetre. La música és un canalitzador de passions, de sentiments, i de tant en tant, doncs, també està bé poder buscar algun refugi en aquestes cançons. Avui parlarem precisament d'això, de cançons refugi. Hi ha dies en els que voldries desaparèixer. Les coses no et surten bé o es torça el que pensaves que aniria d'una altra manera. És igual si t'has llevat amb el peu esquerre o amb el peu dret, però estàs de mala llet. I arribat a aquest punt, et costa veure la llum. És un bon moment per a pujar el volum i escoltar aquest tema de Los Planetas, inclòs en el seu brillant disc Una setmana en el motor d'un autobús. Sí, de vegades voldries desaparèixer. I una bona manera de fer-ho és amb Desaparecer.
1: Rock and Classics.

Una vegada has desaparegut, per exemple, fent una estripada al motor del teu cotxe o de la teva moto, pares i reflexiones. He actuat bé? Potser he parlat malament a aquella persona que tant estimo? Sí, de vegades ens ofusquem per coses que no són importants, però que ens les prenem com a importants. I com per art de màgia apareix la veu de Michael Stipe amb uns R.E.M. adults que ja sense el seu bateria Bill Berry treien uns discos reflexius, com per exemple Reveal, que inclou aquest tema, Disappear.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: En la teva fugida penses, repenses i tornes a pensar, i creus que alguna cosa s'ha trencat. I no parlo d'un plat, parlo de quelcom més profund. Hi ha trencaments de molts tipus. Ens creiem molt forts, però, en realitat, som fràgils. La cantant d'Evanescence, Amy Lee, una veu prodigiosa i alhora melancòlica, brilla en un tema duet amb Cedar que parla d'un trencament. Broken.

Lluny del dolor, en el trencament també pot haver-hi tendresa. Tracy Chapman, una veu nord-americana reivindicativa, és capaç de transmetre pau i tendresa en cançons composades amb el cor. Un exemple és aquest tema inclòs en el seu disc Let It Rain de l'any 2002. Broken. You

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: T'has plantejat mai què faries si avui fos la teva darrera nit? Amb qui estaries? Què li diries? Faries alguna celebració? Aniries a algun lloc? O potser marxaries sol o sola a un lloc estimat? Us deixo aquestes qüestions obertes amb aquest bonic tema de Green Day. Els bons punks també tenen sensibilitat i també saben escriure cançons tan boniques com aquesta, Last Night on Earth.

Les balades no estan renyides amb la contundència de les guitarres esmolades i de les bateries tocades amb tota la força. Seguim amb els Green Day, que amb el seu disc 21st Century Breakdown van demostrar que la contundència i la sensibilitat poden anar de la mà amb temes com aquest 21 Guns.

0: Els números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock en clàssics, amb Esteve Llop.
1: De vegades és millor no parlar. De vegades és millor callar. Perquè els silencis parlen. Perquè la millor resposta pot ser un silenci. No cal contestar segons què. No cal que invertim en algunes ocasions part del nostre temps en bajanades. El temps val molt i és millor que l'invertim en donar alegria als altres. Hi ha una dita en castellà que m'agrada molt que diu «A palabras necias, oídos sordos, de vegades és millor no parlar». No Doubt ens portava fa 3 dècades aquest gran «Don't Speak».

Hi ha moments en els que et decideixes arreglar certes coses, afrontar allò que t'amoïna, endreçar el cap i posar fe en la millora contínua. Però no sempre estem preparats per a fer allò que suposa que hauríem de fer. No em refereixo a tenir mandra, em refereixo a la gran energia que necessites per a fer quelcom. No sempre tenim energia. De vegades el cos o la ment no t'acompanyen com voldries. I aleshores et ve de gust escoltar cançons tranquil·les i senzilles, però alhora profundes, com aquesta de Los Planetas, Línia 1.

0: posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llull.
1: Tornem a la contundència del rock per apaivagar els neguits que de vegades portem a dins. Ho fem amb els Oasis i amb aquest tema dels seus inicis, que en aquest cas tocava en directe Liam Gallagher en solitari al Festival de

Tots i totes necessitem algú a qui explicar els nostres neguits, els nostres problemes, els nostres pensaments. I per això no serveix la IA ni algú a qui no tenim confiança. Ens cal aquell algú que tots tenim. Al capdavall, aquestes són les persones a qui més estimem. Us punxem ara Wonderwall, un dels temes més bonics d'Oasis, de nou en aquesta versió en viu al Festival de Nebworth amb Liam Gallagher.

0: repassa amb Rock and Classics la història del rock amb Esteve Llop.
1: Amigues, amics, estem esgotant els últims minuts del programa d'avui amb aquesta selecció especial que hem dedicat a aquests temes, a aquestes cançons refugi, en les quals doncs, de vegades ens va bé acollir-nos doncs, per passar algun petit tràngol que ens pot passar en el nostre dia a dia. Si us ha agradat el programa i voleu recomanar-lo a algú amb qui no n'hagueu parlat mai, doncs ja ho sabeu, Rock and Classics, a l'antena de 41 emissores de Catalunya, Andorra i Balears, i també disponible a les principals plataformes de podcasting, com per exemple iBooks, iTunes, Amazon Music, YouTube i d'altres. Acabem el nostre programa d'avui entomant el dol. Hi ha dols de molts tipus. De vegades hi ha algú a qui no veus perquè s'ha exiliat de la teva vida. Ell o ella està en un altre cercle i aquest cercle ja no toca amb el teu. O aquesta persona ja no és en el nostre món. Però tu l'esperes pacient. Potser tornarà. Mires a l'horitzó i veus aquella persona en essència, tot i que és ben lluny. Potser no la veuràs mai més, però tu segueixes allà. I la recordes dia rere dia. T'agradaria parlar-hi, però no pots. Una cançó que explica molt bé aquest sentiment, aquesta voluntat impertèrrita de no voler donar per desapareguda o morta aquella persona, és aquest dolç tema de Maná, En el muelle de San Blas, que en aquest cas interpreten en directe. Gràcies per escoltar-nos. Fins al proper Rock and Classics.

0: La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
1: La nit de divendres de Festa Major de Parets serà per celebrar al Parc La Linera els 46 anys de Rap 107 i els 31 del programa Actívate. Podrem escoltar els èxits de la música electrònica dels 90 i principis del 2000 amb els DJs Eri, Titi, Blanque i Juan Carlos. A partir de la una de la nit, celebrem la festa de la ràdio al Parc La Linera. No us la perdeu!

0: Notícies Vespre. Cada dia, a 7:45 del vespre, amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAC 107 FM.
1: Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dijous, aquest 23 de juliol de 2026, amb tota l'actualitat de la jornada. Avui en parlarem àmpliament de la Festa Major de Parets del Vallès amb aquesta primera part. La segona serà demà divendres, per no deixar escapar ni oblidar-nos de recomanar totes i cadascuna de les activitats interessants durant aquests quatre dies de festa. I com dèiem, farem un petit repàs a alguna de les activitats i propostes d'aquesta Festa Major 2026, que tot seguit us avancem en format de titulars.
0: Aquest és el sumari de l'informatiu.
1: Com no podia ser d'una altra manera, comencem la Festa Major amb la nit del teatre al carrer, que començarà abans que arribi el pregó a la plaça de la Vila. També parlarem de l'actuació de Diables i Gegants al llarg d'aquest cap de setmana, sense oblidar-nos d'activitats com la que es farà dissabte al Parc de la Linera, de la mà d'Enganxades al Ganxet, o també de l'entrega dels premis del concurs de fotografia, que també es farà el 25 de juliol a la plaça de la Vila. Altres actes a la Linera, el dissabte de Festa Major, Iris Paris, amb l'artista visual Paratam, que ens oferirà unes projeccions ben interessants. Parlant de música, parlarem de la banda Doctor Prats, que visitarà Parets diumenge 26 de juliol a les 11 de la nit. I com no, per acabar els quatre dies de festa, dilluns no pot faltar al Castell de Focs d'Artifici, en aquest cas en format de piromusical, aquest 2026. Totes aquestes notícies les desenvoluparem a partir d'ara al nostre informatiu, que a més també recollirà tota l'actualitat esportiva de la jornada i la previsió meteorològica. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla, en nom dels serveis informatius de RAC 107, en Rosa Díaz. Comencem.
0: RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
1: Divendres, aquest divendres 24 de juliol, primer dia de Festa Major, a partir de les 18 hores de les 6 de la tarda i fins ben entrada la matinada, tindrà lloc una nova edició de la Nit del Teatre al Carrer, que aquest 2026 arriba a la seva 26a edició. Tot començarà abans que arribi el pregó, com dèiem. A les 18 hores, a la plaça de la Vila, berenar de Festa Major pels infants, amb gelats per a la mainada i un espectacle itinerant a càrrec de Nexar Percussion, que seran els encarregats de fer totes les connexions musicals entre espectacle i espectacle. Tot seguit, el toc de campanes, toc d'inici i entrada de les figures a càrrec de la colla de gegants, grallers i bestiari. A les 18:40, toc d'inici de Festa Major, amb la colla de gegants, grallers i bestiari de Parets. A les 19 hores, a les 7 de la tarda, pregó de Festa Major, que enguany està dedicat als 30 anys a les colles de gegants, grallers i bestiari de Parets i Diables Parets. El mestre de cerimònies d'aquest pregó serà l'actor Robert Govern. Quan faltin 5 minuts per 7:45 de 8 de la tarda, a la plaça de la Vila, tronada de Festa Major a càrrec dels Diables. A 7:45, a l'aparcament del poliesportiu municipal, circ i acrobàcies amb la companyia Eunoia Col·lectiva i l'espectacle Tenet. Quan faltin 5 minuts per 7:45 de 9 del vespre, al mateix aparcament del pavelló municipal d'esports, Nexat Percussion, amb Perseguint el Límit, que guiarà el públic que els vulguin acompanyar amb la seva connexió musical fins a arribar al Parc La Linera, on allà, a l'escenari de l'Escola de Música, es podrà veure l'espectacle de cadança Colors amb dansa contemporània. Hem parlat amb el tècnic de cultura a l'Ajuntament de Parets, en Juli Bosch, que ens parlava precisament del canvi d'ubicació d'última hora dels espectacles que s'havien de fer al pati de l'Escola Lluís Piqué a conseqüència de les altes temperatures.
2: El circ és espectacular, no us el perdeu, degut a la calorada que està fent, i com que ho pensàvem fer al pati de l'Escola Lluís Piqué, però clar, no hi ha ni una ombra, i ells han de preparar el linòleum per poder fer l'espectacle sobre el linòleum i no pot estar al sol, i també ells, és un espectacle molt físic, clar, han d'escalfar prèviament abans, per tant hi ha un treball físic molt potent, i el que hem fet ha sigut traslladar-lo a l'aparcament del pavelló, on a la festa major d'hivern posem la fira d'atraccions, o fem el carnaval, i que allà hi ha més ombra, i per tant l'hem traslladat allà, a l'aparcament del pavelló. Aquest no us el perdeu, perquè és un espectacle mega recomanat, un treball físic molt potent, i penso que engadireu força.
1: La 26a edició de la nit del Teatre al Carrer acabarà a les 22 hores i a la plaça de la Vila amb la 31a edició de la Festa de la Pedra del Diable, la representació de la llegenda on tenen un pes molt important gegants i diables i a més participant algunes de les entitats de casa nostra. Recordem que la representació de la Pedra del Diable, la llegenda local portada a terme per la colla de gegants i diables Parets, és una actuació que es farà a la plaça de la Vila, però tots aquells que estiguin al Parc La Linera també la podran veure via streaming en pantalla gegant. L'obra, ja sabeu, narra la història d'amor entre en Marcel i la Hisenda, els gegants de Parets, ell arquitecte de Barcelona, que ve a complir l'encàrrec que li fa el mossèn de la vila, restaurar l'església parroquial on es reunien tots els vilatans a pregar, destruïda durant la Guerra de Successió. Sota la direcció d'en Raül Cáceres, aquesta representació serà posada en escena tant aquest dijous com també demà divendres. Us recordem que l'espectacle es pot veure, com dèiem, en directe des de la plaça de la Vila i també a l'escenari del Parc La Linera en pantalla gegant i via streaming per internet a través del web municipal www.parets.cat.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: Parlem de diables i de gegants. Comencem parlant de la colla de diables Parets, que ho té tot a punt per a la festa major d'estiu. La primera participació dels diables serà el primer dia de festa, com ja us hem avançat, divendres 24 de juliol a les 19 hores dins el pregó de festa major, ja que són part dels protagonistes d'aquest pregó, conjuntament amb gegants, per commemorar els 30 anys a totes dues colles. A quarts de 8 de la tarda, tornada de festa major, i per acabar la nit de divendres, a les 22 hores, la participació dins la representació de la llegenda de la Pedra del Diable. A l'endemà dissabte, a les 10 del matí, assaltament de botigues, tant al barri antic com a l'Eixample. A 3:15 de la nit, baixada infernal i barçots al carrer Major. A les 22 hores, correfoc de festa major, que sortirà, per cert, des del carrer Barcelona. La novetat d'aquest 2026 serà que cap a 6:15 de la matinada de diumenge hi haurà el despertafoc al Parc La Linera. Ja no els tornarem a veure fins a les 22 hores de l'endemà al barri antic amb el correfoc de dracs i diablets. Hem parlat amb el president de la colla Diables Parets, l'Òscar Pesquer, i ens començava parlant dels assajos aquests dies, aquests últims dies, i els dos passis que es fan per la festa major dins la festa de la Pedra del Diable avui mateix dijous i també demà divendres.
3: Dimecres ja va el general i dijous ja això ja arrenca. Sí, dos passes, dos funcions. Bueno, una mica quan vam valorar l'edició que malauradament no vam poder fer l'any passat, creiem que molta gent es quedava sense poder veure-la pel tema aquest de l'aforament, l'euro, etc. I clar, ens vam quedar una mica amb gust de boca a Marc, perquè ens ho havíem treballat molt, era la 30a edició, etc. Llavors, pues, bueno, ens vam seure i de moment aquest any vam decidir tirar dos passes endavant perquè tothom pogués gaudir, la que no va gaudir l'any passat i la que vulgui gaudir aquest any.
1: L'Òscar ens parlava de la novetat d'aquest 2026. Quan acabi la festa del Parc al Parc La Linera, la matinada de dissabte a diumenge, faran una cercavila anomenada Desperta Foc, on tots junts podran esmorzar xocolata amb melindros.
3: Tenim novetat, la nit de dissabte a diumenge fem el Desperta Foc, que és un acte nou, que a veure com funciona. A les 5:30, o sigui, tot just quan tanqui el Parc de la Linera, nosaltres sortirem des del Parc de la Linera i seguirem, diria que es diu el carrer La Fàbrica, seguirem un carrer La Fàbrica avall fins a la plaça La Vila, i és una mica, bueno, anirem amb un cercavila a correfoc amb les carretilles, i era una mica a veure, per acabar tots la nit tots plegats, esmorzar tots junts, i quan acabi pues, aquest acte, pues, repartirem xocolata amb melindros i això per qui ens vulgui seguir.
1: Dissabte, a partir de 9:45 de la nit, baixada infernal i barçots. I abans que comenci el correfoc, es farà el bateig dels nous diablets.
3: Aquest any sí que és cert que a nivell bueno, d'infraestructura d'anys anteriors i això, no feia un temps que havien perdut una mica el que és el bateig dels diables, dels nous diables, i aquest any sí que és cert que ho tornem a recuperar després de la baixa infernal, i abans que comenci el correfoc, pues farem com el que es feia antigament, històricament, que era aquest bateig dels diables, que la gent ho trobava a falta una mica també, perquè era un acte prou xulo, i res, són 3 minuts de bateig dels nous diables, però que últimament el fèiem a Canoms d'una manera una mica més més reduïda, més de colla, i aquest any, bueno, hem canviat una mica o l'escenari on es fan els versots, que ara tot una mica plegat més lluit, i per això vam decidir recuperar el bateig.
1: La colla infantil dels Diables són els protagonistes de l'assaltament de botigues que es fa el dissabte de Festa Major, tant a les botigues de l'Eixample com les del Barri Antic, on intercanvien també versots amb els comerciants. Versots que ja tenen una trentena d'anys. Els Diables tenen moltes ganes de donar-ho tot a la Festa Major i l'aposta decidida per la cultura del foc. Per tots els carrers per on passi el correfoc de Diables, els habitatges i els locals estaran protegits per no patir danys, ni personals ni materials. La representació de la llegenda de la Pedra del Diable es fa aquest 2026, dos dies, aquest dijous i demà divendres, totes dues, a les 22 hores, a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila. I també s'emetrà via streaming i es podrà veure a la pantalla gegant del parc la Linera demà divendres. I de Diables a Gegants, la colla de Gegants de Parets, que és una altra de les entitats de Parets que viu tot i ple i amb moltes ganes la Festa Major d'estiu. Aquest 2026 la novetat de Gegants serà que podrem veure, com deien també, aquests dos passis de la representació de la llegenda, avui dijous i demà divendres. Hem parlat amb l'Anna Dalmau, de la colla dels Gegants de Parets, i així ens ho comentava.
4: El dijous, excepcionalment, celebrem una representació de la Pedra del Diable.
5: És que en farem dues, ho fareu dues.
4: Farem un duet, exacte, dues sessions, en honor també de que l'any passat doncs la pluja no ens va deixar celebrar-ho com calia, i és una representació...
5: Seran iguals?
4: Iguals. Poden haver-hi petites variacions de pirotècnia, però en principi són dues representacions tal com les veiem.
5: Al mateix lloc, a la
4: plaça de la Vila. Tot. De fet, això va sorgir de l'assaig que fem general. A l'assaig general hi ha gent que ve, que no li agrada la pirotècnia, i ve a veure la pedra i se sent allà com si fos el dia de l'espectacle. Uh-huh. I llavors va ser nosaltres que vam dir, ostres, doncs per què no muntem les cadires ja el dia de l'assaig general? L'any passat, el dia de l'assaig general, vam omplir totes les cadires. Amb tots els problemes que també es van generar, de que no hi havia suficients entrades i tal, ens atrevim a fer dos passes. I, bueno, en aquest motiu de celebració dels 30 anys de la pedra, vam dir, va, ens atrevim. Es manté l'assaig general, que el farem dimarts, dimecres descansem,
5: vale.
4: I dijous i divendres representació. Sí, sí, de fet, els assajos els hem publicat enguany a Instagram, perquè hi ha gent que ja ve a sopar a la plaça veient els assajos. Ja és com part d'aquest abans de Festa Major, no?, tot el juliol.
1: La colla de gegants tenen un pes important durant la Festa Major d'estiu a casa nostra. Les 5 figures de gegants, Elisenda, en Marcel, en Josifer, el Gall, en Vitro, es llueixen juntes al primer dia de festa amb el toc d'inici, acompanyades dels Diables Parets, per commemorar junts els 30 anys a totes dues colles.
4: És sorpresa, però ens veureu com a protagonistes del pregó després del toc d'inici. El toc d'inici ha quedat ja institucionalitzat. Quan la gent sent aquesta cançó ja se li posen els cabells de punta, i vol dir que comença la Festa Major. Per tant, el toc d'inici, tothom que hagi anat veient també els assajos es pot haver pres la coreografia i pot posar-se a ballar al costat dels gegants. És un moment únic, perquè és dels pocs moments que les 5 figures coincideixen totes juntes a la plaça fent un ball tots 5. Normalment, doncs, cadascú té el seu espai i en allà coincideixen tots 5, no? Veureu, doncs, a Marcela, Elisenda, Lucifer, el Gall, el Vitro, les Maceres, veureu els Tabalers, Grallers...
5: Tots.
4: Tota la família estem allà.
1: Aquesta setmana els hem pogut veure assajant a la plaça de la Vila, el que ha de ser l'actuació de la colla durant la Festa Major d'estiu. Dissabte de Festa Major, els gegants comencen d'hora a despertar a tothom amb l'albada del Gall. Així ens ho explicava també un altre dels membres de la colla de gegants, al costat de l'Anna Dalmau, en Jordi Ramos.
6: res, doncs comencem ben d'hora. Som els primers en aixecar tots els veïns i veïnes de Parets del Vallès amb el nostre estimat Gai. Va aixecant dient a tothom que ja és festa major, que s'han de llevar, que hem de viure la festa major. I és també molt bonic perquè des de fa uns anys també al matí també ens posen taula els nostres veïns del carrer Santa Irene i Sant Josep, si no recordo malament, que també els estem sempre molt agraïts de que ens posin taula. I res, anem aixecant els veïns amb el so de les graies, amb el, bueno, sobretot amb el ball del grall.
4: I és molt divertit perquè hi ha gent que surt en pijama.
6: Sí.
4: Amb les lleganyes, amb despentinat, amb espardenyes, sí, badallant... O sigui, sí, és superíntim perquè arribes a entrar gairebé dintre de les cases, no? Et saluden per la finestra i no s'han rentat ni la cara. Però és aquesta la gràcia, no? De dir, doncs, és igual això. Jo vaig a sortir a veure el gall, estigui com estigui.
6: Aquest recorregut és més íntim, és per aquí pels carrers del nucli antic, pel carrer Ponent, Santa Irene, Sant Josep, la Linera, Antoni Feliu, la plaça, el carrer La Fàbrica, i ja tornem cap a Can Noms a descansar, que a la tarda tenim més cercaviles.
1: Cap a quarts de sis de la tarda de dissabte de Festa Major, Can Serres farà l'acte que es va estrenar el 2023, anomenat El Ram al Carrer, que substitueix el tradicional esmorzar. El ball i la passejada començarà a les 18 hores amb la sortida des de Can Serres i recorrerà els carrers del barri antic. La colla de gegants de Parets vol que aquesta colla jove de gegants s'impliqui en l'organització del cercavila de dissabte. Com ho fan? Són els encarregats d'organitzar que en Marcel recuperi el ram de flors que ja duia als inicis.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.
1: Altres qüestions dins la Festa Major. Ens anem a dissabte 25 de juliol a les 10 del matí al Parc La Linera. Enganxades al Ganxet, el col·lectiu Enganxades al Ganxet farà l'activitat Teixint Parets a la jornada de teixit comunitari, que és oberta a tota la ciutadania. Aquest col·lectiu, que per cert ja té enllestit els darrers detalls del seu projecte, que guarneix ja, el podem veure al Parc La Linera amb peces de ganxet durant la Festa Major d'estiu. Recordem que la cita de dissabte 25 de juliol és oberta a tothom, tant si sabeu teixir com si en voleu aprendre o només mirar, us hi esperen. Podeu anar a teixir l'esperit del barri punt a punt i a posar el vostre granet de llana per omplir el parc de la Linera amb peces de ganxet. Es farà també un taller de banderins decoratius. Podeu portar llana, agulles o ganxet, i si en teniu, i portar molta il·lusió per participar d'aquesta activitat. Una activitat que, com dèiem, es programa per dissabte 25 de juliol a les 10 del matí al Parc La Linera. I dissabte, però a la tarda, a les 19 hores, es farà l'entrega dels premis del concurs de fotografia de Festa Major. Recordem que el passat 26 de juny es va donar lloc a la sala d'entitats de Can Noms, es va conèixer el veredicte del concurs de fotografia de Festa Major d'estiu 2026, i el jurat estava format pel regidor cultural de l'Ajuntament de Parets, en Francesc de la Torre, i també un membre de l'entitat cultural dels Diables, l'Òscar Pesquer, i un membre de l'entitat cultural Butaca 107, en Carles Garriers. Es van presentar 9 autors amb un total de 27 fotografies, havent-se acceptat en la seva totalitat sota el tema activitat cultural a Parets, i que una vegada examinades es va emetre el veredicte. Primer premi se l'emporta amb el títol Mans, Mònica Maestro. El segon premi amb el títol El bufador, Miquel Portell. El tercer premi amb el títol Fox 2022 per a Juan José Carrasco. El primer premi local amb el títol Festa Major per Montse Dolf. I el segon premi local amb el títol A primera línia per en Ramon Sauri. Queden com a finalistes la sardana L'era de Can Jornet, en d'en Ramon Sauri, La bèstia de Miquel Portell i Mira de Mònica Maestro. Des de l'Associació Fotogràfica Parets us animen a participar en aquest acte que es donaran els premis. Es farà l'entrega dels premis el pròxim 25 de juliol, dissabte de Festa Major, a partir de les 19 hores de les 7 de la tarda a la plaça de la Vila.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM.
1: Dissabte, de Festa Major, 25 de juliol, a les 21 hores, a les 9 de la nit, i al Parc La Linera, l'artista local Iris París serà l'encarregat de la projecció VideoArt 3D, especial Festa Major, elaborat per l'artista visual Parata. És conegut per crear obres d'art abstractes úniques i edicions limitades. El seu treball sovint inclou aquest tipus de tècniques de VideoArt i animació en 3D. Ell mateix ens parlava del que podrem veure a la pantalla gegant de l'escenari que trobarem al Parc de La Linera, molt relacionat amb la cultura i el folklore paratà.
7: Aquest any presento, de cara a la Festa Major, doncs presento una altra d'aquestes obres lúdico-festives, no, que faig com a fons visual per l'escenari de La Linera, no? Aquest any, doncs, buscant noves inspiracions i coincidències, doncs com era més que evident que celebrant les colles de gegants diables, la festa de la pedra del diable, tot plegat, doncs, als 30 anys, doncs, s'ha aprofitat, doncs, per generar una obra inspirada totalment amb aquest aconteixement, no? Amb una mostra d'imatges que mostri una miqueta el seu recorregut, imatges 3D de les figures de bestiari, bueno, tot muntat en un espai, doncs, multicolor i futurista, molt agradable de veure, però, insisteixo, és un fons visual d'acompanyament de la nit, per anar escoltant música, per xerrar amb la gent, i de fons tenim això.
1: Les obres del Video Art de l'Iris París utilitzen elements com l'obertura de les càmeres, l'ull humà com a inspiració, combina formes abstractes i llum amb tecnologia digital per generar composicions visuals impressionants. Aquest tipus d'art tridimensional en 3D crea una sensació de profunditat i moviment que canvia segons l'angle des del qual es mira.
7: Cada any, doncs, d'alguna manera intento adaptar-ho i que sigui el més útil possible dintre dels aconteixements i els moments de la nit, no? Per això, doncs, tinc aquesta peça inspirada amb la festa de Pedra al Diable, i després, bueno, tenim una altra part, doncs, més lúdic, festiva encara, molt colorista, amb molta intensitat de color i de formes molt suggerents, que, insisteixo, doncs, formen part d'un fons visual, no? Al igual que com podem anar a una discoteca de vegades, no, hi veiem aquestes pantalles amb aquestes imatges tan futuristes adequades a l'espai, doncs una mica, per no dir totalment, jo faig exactament la mateixa feina, però adequant aquestes imatges, doncs, a l'escenari i a l'espai que tenim de La Linera, no? Que és un espai super acollidor i molt nocturn que funciona molt bé. És la meva aportació aquesta nit, d'una manera, doncs, indirecta, perquè sabem que la Festa Major, la gràcia, d'alguna manera, és participar-hi, estar amb les colles, estar en primera línia, però, bueno, de vegades també, com els tècnics de so i molts oficis, no, doncs també formen part de la segona línia, no? I en aquest cas, aquestes visuals, crec que serà un bon acompanyament per aquestes nits.
1: L'Iris París, reconegut artista visual del nostre municipi, autor també del mural de la nostra vila, com el de la piscina municipal Miguel Luque, a l'interior. El podrem gaudir, el seu art, a la seva obra, la podrem veure dissabte, de Festa Major, 25 de juliol, a les 21 hores, a les 9 de la nit, a la pantalla del Parc La Linera, una mostra del seu videoart amb efectes 3D i textures visuals.
0: Notícies.
1: Diumenge 26 de juliol a les 23 hores, a les 11 de la nit, i a l'escenari del Parc La Linera, concert especial de música catalana de la mà de Doctor Prats. Ska, reggae, funk, pop i molts gèneres més són els que ens esperen amb aquest grup que fa més de 10 anys que és en actiu i ja és tot un referent en el panorama musical català. Per parlar de la seva actuació a la nostra Festa Major, hem parlat amb en Marc Riera, que és veu i guitarra de la banda Doctor Prats. Ell ens explicava que ja ho tenen tot a punt per la seva actuació i ens recordava que com van ser els inicis de la banda.
8: I tant, i tant. Bueno, nosaltres ja quan comença el maig o juny ja fem la posta a punt, o sigui que ja estem ja totalment ready. Aquí, de fet, farem el repertori complet, el Festival 2026, que és el que estem presentant ara, i farem el concert sencer, que és una hora i mitja, una cosa així, i a tope. Doncs mira, Doctor Prats va sorgir el 2015, és a dir, nosaltres naixem el 2015, jo formava part, diguéssim, d'una formació que es deia Cayo Malayo, que havíem també recorregut bastant places del nostre país, i vam decidir, bueno, jo vaig decidir deixar-ho, i vaig estar com dos anys que, al principi, la idea era com deixar una mica la música, però al cap de sis mesos ja estava un altre cop que m'estava mossegant les ucles. I durant aquests dos anys, des del 2013 al 2015, doncs vaig començar a escriure cançons, etcètera, i al final vaig començar a tocar amics meus que havien format part de tant de la meva vida com de la meva vida professional musical, i al final doncs es va donar el cas de que neix Doctor Prats, que portem 11 anys així, vull dir que increïble. I el nostre bateria deia una frase feta molt, molt típica de bateries, que és el so de la bateria que fa el tutuprà, tutupà, saps? Ens diem així, però si haguéssim sabut que el grup hagués arribat tan lluny, doncs potser ens ho haguéssim esmerçat una mica més.
1: El grup ha passat per molts festivals i festes majors d'arreu de Catalunya. Ara fa poques setmanes els van poder veure a la Festa Major de Lliçà de Vall. Però aquesta és la primera vegada que trepitgen parets i tenen moltes ganes que arribi aquest gran dia, que serà diumenge. Així ho explicava en Marc, que és per ells venir a parets i formar part de la programació de la Festa Major.
8: Doncs mira, a Parets del Vallès crec que és la primera vegada que la fem. Anem, jo què sé, a qualsevol poble, a qualsevol ciutat, festival, etc. Sempre diem, ostres, que guai, anem aquí. Doncs qui, aquesta és la tercera vegada que venim, o aquesta és la segona vegada que venim, o és la quarta vegada que venim. Per exemple, en el cas de Parets, doncs és la primera vegada. El nostre teclista és de les Franqueses del Vallès, és a dir, que li té molta simpatia, i ell havia vingut també a les Festes Majors i tal, per tant, amb moltes ganes també. El tema de les Festes Majors és una cosa curiosa perquè, clar, per la gent del poble, moltes de les persones voluntàries i també organitzadores que fan possible que les Festes Majors molin tant en el nostre país, te n'adones que tu, quan vas als llocs, per ells és el moment més important de l'any. I la veritat és que sempre ens ho prenem molt seriosament en aquest sentit. Doncs formar part també d'aquesta escena, diguéssim, i d'aquest imaginari, doncs imagina't que és per nosaltres, perquè des del moment que tu fas una cançó des del sofà de casa, no?, i dius, ostres, això, potser es queda aquí al sofà, o potser al cap del temps veus 15.000 o 20.000 persones cantant a l'unissó, no?, i a vegades et posa la pedra de gallina. Vull dir que per nosaltres és una cosa màgica.
1: Ara, Doctor Prats és tot un referent pels nous artistes catalans, però el panorama musical ha canviat molt des dels seus inicis l'any 2015. En Marriera ens fa una valoració del punt en què es troba la música catalana.
8: Jo el valoro increïblement positiu, perquè jo també, diguéssim, ja tenim una edat i recordo molt bé una època on les coses costaven moltíssim, o una època on no hi havia una escena tan bèstia, diguéssim. Segurament també tot el fet de les xarxes socials, d'internet, etc., sí, ha permès també que molta gent sense tants recursos doncs pugui treure el cap. Ha fet que també, particularment Catalunya, tingui aquesta escena musical amb molts concerts, amb molts festivals, amb moltes festes majors, que els agrada molt, diguéssim, que encara existeixi el tema de la música en directe, és a dir, que molt orgullós de formar part d'aquesta escena i de tant de músic com d'escoltador també i de participant. Suposo que el secret és molta feina també, perquè portem molta tralla darrere abans de sortir en directe, i sobretot aquest any especialment. Hem afegit, nosaltres som sis, però pel directe hem afegit a dos músics més, al Joan i a la Maria, un percussionista i una trombonista, o volem apostar cada cop més per l'essència aquesta de que soni la música en directe, que ens ho passem bé, no?
1: Amb un concert molt complet i tots els músics preparats, arriben Doctor Prats, que es preparen per aterrar a Parets en la seva actuació de Festa Major. No us ho perdeu? Serà aquest pròxim diumenge, 26 de juliol, a partir de les 23 hores, les 11 de la nit, i a l'escenari del Parc La Linera.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.
1: Aquest 2026 tindrem focs artificials en l'últim dia de festa, com és habitual, dilluns 27 de juliol a 10:15 de la nit, en format de piromusical, amb un gran castell de focs artificials. Enguany a càrrec de pirotècnia Manel Estarella, companyia fundada a Barcelona l'any 1916. El piromusical és un espectacle artístic que uneix focs artificials amb música i llums. Els esclats de la pirotècnia estan units de manera exacta al ritme i a les notes de les cançons triades mitjançant sistemes digitals. Uns 13 minuts en tindrem d'aquest piromusical de coets sincronitzats amb música. Els focs es llançaran des de la zona de les pistes d'atletisme de Parets. Hem parlat amb la pirotècnia Estalella i això ens explicaven sobre el piromusical que podrem veure a Parets.
9: Bueno, consisteix amb un munt d'efectes, no?, que van al compàs de la música, que aquí el nostre dissenyador de fàbrica estudia les músiques i després pues, comença a treballar sobre la música que ens demana el client. I pues, amb monotiros, que són com una espècie de boletes que pugen però que no detonen a dalt, i tots els cops de música es va marcar amb aquests efectes. Després sí que tenim carcasses que són les típiques palmeres i bueno, i moltes cosetes noves que portem aquest any, que hem portat noves, i les lluirem aquí també a Parets.
10: Perquè quan dura exactament?
9: Dura uns 13 minuts més o menys, 12-13.
1: Pirotècnia Estalella no és la primera vegada que crema Parets. El castell presentarà noves figures pirotècniques, però no podran faltar aquelles figures mítiques que sempre agraden al públic i, a més, promet un final de categoria. Els focs començaran amb un ritme que

0: Mobile, a lo que és el magatzem, que amb aquest magatzem pues, és on s'agafen tots els articles que seran posats al Castell de Focs. Després d'aquí també es comença també una preparació d'utillatges, on van ficar tots aquests elements, i després el dia del Castell de Focs pues, anar cap allí a Parets, començar a muntar i gaudir de l'espectacle.
1: Aquest any el Castell de Focs Artificials de Parets del Vallès per la Festa Major d'Estiu serà en format piromusical. La música narrarà una història o seguirà una temàtica concreta amb una varietat de gèneres combinant música clàssica, bandes sonores de cinema o èxit de pop o de rock que no han volgut desvetllar. En canvi, sentir intensitat musical i una sincronització digital exacta amb l'ajuda de sistemes informàtics, ordinadors de precisió, que controlen el llançament automàtic dels efectes. S'escullen colors que combinen amb el sentiment de la música, colors càlids per a temes lents, colors vius per a ritmes més ràpids. Segur que no faltaran llums làser i focus de gran potència que tallaran el cel per convertir-lo en tot un espectacle de llum, color, música i el so característic dels castells de focs, en format enguany de piromusical. Serà dilluns, darrer dia de festa, dilluns 27 de juliol, a 10:15 de la nit.
2: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.

0: El temps a RAC 107 FM.
1: Hola, què tal? A poc es van confirmant els canvis de temps que tindrem, sobretot a mitjans de la festa major, amb un canvi de temps que ens portarà per una banda baixada de les temperatures i també un augment de la inestabilitat. Però anem per parts, perquè avui dijous es presenta la jornada més càlida de tota la setmana, amb unes màximes que sobrepassaran els 40 graus a bona part del Pla de Lleida, Vall de l'Ebre, Catalunya Central, valors inclús que podrem arribar als 42 graus aquí a Parets del Vallès, per sobre dels 35. De fet, ahir vam fer una màxima de 35 graus, doncs bé, avui amb aquest ambient xafogós rondarem al voltant dels 35 a 37 graus, amb una mínima que ha estat una miqueta més baixa, al voltant dels 21,7, una nit que ha costat a dormir, però no tant com les darreres jornades. De cara a demà divendres es presenta ja un inici de la festa major, una jornada tranquil·la, assolellada, amb algun núvol de tarda i unes temperatures a les zones centrals de l'illa que podran recular una miqueta respecte a les d'avui i demà al voltant dels 33 a 35 graus. Per tant, comencem una festa major tranquil·la i amb les novetats que de cara al dissabte i sobretot diumenge ens creuarà un sol i això implicarà per una banda aquesta baixada de les temperatures màximes que quedaran molt normalitzades per l'època de l'any i això es tradueix en valors propers als 30 graus a les hores centrals de l'illa, nits que inclús podran refrescar lleugerament amb unes nits que segurament ja no arribarem a aquests 21, 22, inclús 23 graus i una tarda de dissabte que sí que algun model ens indica que podríem tenir alguna precipitació. En aquest moment sembla que serien poc importants perquè les més destacades quedarien restringides sobretot la tarda de diumenge amb pluges que podrien ser generals i que inclús podrien anar acompanyades de tempesta. Tenim molta calor emmagatzemada i qualsevol entrada d'aire fred en alçada provocaria aquestes tempestes acompanyades inclús de calamars o pedra. Per tant, ho haurem de seguir demà, ho acabarem de confirmar, sobretot aquestes precipitacions que tindran lloc diumenge a la tarda. En canvi, dilluns, amb un ambient que continuarà sent molt normal per l'època de l'any, serà una jornada final de festa major molt assolellada i molt més tranquil·la. De cara a la setmana vinent, la novetat serà una altra vegada aquesta recuperació de les temperatures amb ben poqueta precipitació. Així doncs, paciència avui dijous per aquestes elevades temperatures i de cara a la festa major, repetim, sembla que les tardes de dissabte i diumenge

Fins aquí l'informatiu Notícies Vespre. Tornem amb més actualitat informativa demà a primera hora amb punts informatius i amb l'informatiu Notícies Migdia a la 1 de la tarda.

0: RAC 107, els esports.
1: Doncs ja sabem més o menys la plantilla que estarà formada l'equip del Club de Futbol Parets, i per això tenim aquí nosaltres en Viri per parlar-nos una mica de com veu la situació i de com veu aquest equip del Parets. Com estàs, Viri?
2: Hola, bona tarda.
1: Bueno, un equip ja fet, ja tancat o què?
2: Sí, podríem dir que sí, perquè bé, ja tenim ja pràcticament les posicions, un parell de jugadors per posicions, i bé, molt contents amb tot el que hem renovat, a tot a l'oportunitat que li hem donat al filial i juvenil que pugen, i també content amb les incorporacions de fora.
1: Això, dos jugadors que tornen a Parets, i jo crec que són importants, no?, i que han fet molt bona temporada a la Molletense.
2: Sí, crec que és un any que és necessari que hi hagi gent que del club, del poble, i per això, com t'he dit, no?, tanta renovació, com, bueno, pràcticament cada any he fet una oportunitat a la gent que està al filial o juvenil, i en aquest cas també hem pogut incorporar tant el Pau com el Guillem, que són dos jugadors experimentats, ja tenen, estan més a prop dels 30, ja crec que tenen 28, 29, i bé, gent del poble, gent que ha estat al club, gent que ho sent i que, com dius, també venen de fer molt bona temporada i ens ajudarà moltíssim.
1: Home, i no era fàcil que vinguessin, perquè, clar, han pujat a primera i ells ara tornen a segona.
2: Ja, jo crec que en el seu pensament estava al tornar, com diuen ells, no?, a la seva casa. Sí que és cert que estaven bé, i a més han fet bona temporada, i bueno, finalment no ha sigut de manera directa, no?, però han acabat també amb l'ascens a la primera catalana. I sí, hem apostat per ells, ells han sentit que confiava molt en ells i que, bueno, hem posat totes les cartes que hi havia a la taula perquè tornessin, i suposo que tot això ha fet que crec que ha sigut una resposta que tenien clara, no?, de tornar, per tot, bueno, per tot el que suposa a Parets, i també suposo perquè hem apostat per ells.
1: Que tant que parlàvem de que necessitàvem un golejador, jo crec que ja el tens, perquè ho ha demostrat, i ho ha demostrat l'any passat, en Guillem.
2: Sí, en el cas de Guillem és un jugador que sempre ha tingut gol, és un jugador que, bueno, que et dona molt a dalt, ja no sols el tema del gol, sinó que l'entrega, la velocitat, la garra, l'energia que porta, fa que...
1: I d'en Pau, què diries, Viri? També és un jugador de molta entrega, no?, i molt caràcter.
2: Sí, sí, sí. Són jugadors d'un perfil similar, tot i que un jugador... Bueno, un ve per jugar de central, ja hem parlat amb el Pau, que tot i que ve de jugar tota la temporada de lateral, aquí la intenció és que jugui de central, i com dic, el Guillem és davanter, però són dos jugadors que bé, que tenen molt de sentiment pel club, són jugadors que quan estan al camp ho entreguen tot, i necessitem d'aquest tipus de jugador, i llavors també ens aporta tot això a nivell d'entrega, de lluita, de treball. El Pau també ha de mostrar lideratge a la línia defensiva. Podem parlar de que ell i l'Òscar Jaén crec que són els jugadors més amb més edat i experimentats de la línia defensiva. I bé, han d'assumir aquest rol també de lideratge. I a més són dos jugadors que a nivell de vestuari, de vestidor,

0: donen molt i també un, bueno, a nivell una mica també mediàtic, no, de que segurament per la base i bueno, a l'entorn a nivell de poble, pues, és possible que també sigui més fàcil, no, que s'apropi més la gent al camp.
1: Està clar, està clar. Comenta'm una mica quins altres fitxatges destacaries darrerament que heu fet.
0: Bé, crec que, no sé si hem parlat anteriorment de... Hem parlat de diversos, però crec que...
1: De Jaén has parlat precisament.
0: Sí, doncs mira, bé, l'Òscar Jaén és un lateral esquerre que ve de jugar les últimes temporades a Primera Catalana. Normalment han sigut equips del Vallès Occidental, ell és allà, i bé, d'una temporada molt bona al Ripollet, on ha sumat, crec que han sigut 2.000 minuts com a jugador, com a lateral esquerre de la Primera Catalana, però bé, ha sigut baixar allà i tenir ofertes de categoria superior, li va agradar la proposta que li van fer, el projecte, el cara a cara que van tenir va ser molt, molt bo, molt positiu, i això ha fet que també un jugador que possiblement podria estar jugant a una categoria superior, doncs s'ha decidit per venir aquí. I bé, és un jugador ofensiu, és un jugador, un altre esquerre ofensiu, amb bon peu, i que també, com t'he dit, ell i el Pau han d'assumir aquest rol de líders a la defensa. En el vestidor també l'Òscar serà important, ve de ser capità al Ripollet, i bé, un cop hem tingut les baixes del Marc i del Pepe, han d'assumir aquest rol jugadors com l'Aleix o com el Ferran, que ja estaven, o el Cusi, però també jugadors de fora com el Pau o el Jaén també han de donar un pas endavant.
1: I quins altres fitxatges diries?
0: Doncs bé, també dels últims van ser l'Iker Sabater, que és un jugador que jove, que tot el...
1: Terrassa, oi? De Terrassa, em sembla que bé.
0: Sí, jo crec que tot el futbol amateur, que han sigut 3-4 anys, l'ha fet en Natació Terrassa. Ha acumulat molts partits com a titular i molts minuts. I bé, va tenir un ascens de categoria de segona a primera, i crec que han sigut dues temporades a Primera Catalana. I bé, és un recorregut curt, però sí que, com t'he dit, té molts minuts i partits acumulats ja a Primera Catalana i en un any a segona, on va ser campió, i pot tant jugar com de central com de lateral, tot i que bé, també amb les baixes del Coll i del Marc, bueno, pensem que l'Iker tindrà molts minuts a l'eix de la defensa, i és un jugador, doncs bé, diferent al Carlos i al Pau, ens donarà molta sortida de pilota, tàcticament és un jugador molt bo, entén molt bé el futbol i bé, perfils diferents també per tenir a la plantilla.
1: Viri, ara quan... Ara suposo que de vacances, però quan tornareu?
0: Doncs comencem el 17 d'agost.
1: 17 d'agost?
0: Sí.
1: Amb diversos partits que jugareu, veritat?
0: Sí, primera setmana... Bueno, l'experiència ens diu que hem de una evolució en la pretemporada, i potser hem tingut massa relacions en les dues últimes temporades, i bé, a la primera setmana farem només entrenament, no farem partit, a la segona farem, acumularem algun entrenament més i un partit.
1: Com dèiem, comença Andorra, però és que, lògicament, la gent s'ha de posar a punt. Aquest club de futbol Parets que apunta, i molt bé, amb les darreres incorporacions, sobretot les dels germans Guillem i Pau Ruiz.
2: La nit de divendres de Festa Major de Parets serà per celebrar al Parc La Linera els 46 anys de Rap 107 i els 31 del programa Actívate. Podrem escoltar els èxits de la música electrònica dels 90 i principis del 2000 amb els DJs Eri, Titi, Blanque i Juan Carlos. A partir de la una de la nit, celebrem la festa de la ràdio al Parc La Linera. No us la perdeu.
3: Big City Miles stretching out. Dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda, milla popular de festa major organitzada pel Club Atletisme Parets. Se sortirà de l'Avinguda Francesc Macià i hi haurà 3 categories. Vine a córrer la milla popular de festa major el dissabte 25 de juliol a les 7 de la tarda.
4: Dilluns 27 de juliol de festa major de Parets, concert a Motel Cochambre. Serà a 11:45 de la nit al Parc de la Linera amb el seu concert de versions festives.
5: Sempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
4: Hotel Cochambre el dilluns de festa major de Parets.
5: Sempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
6: One, two, one, two.